0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

A Spy Lounge. A Spy Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Spy Lounge.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim episodis passats i ens tenim.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
2: Radio Montornés, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Hey! Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

0: Escoltes Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Els millors moments dels matins, ara, durant el cap de setmana. Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
4: Doncs cap a la biblioteca, dit i fet, i avui parlem amb la Charo Campos. Bon dia, Charo.
5: Hola, molt bon dia, Núria.
4: Què tal, com estem?
5: Bé, amb calor, però bueno, aquí s'està molt bé a la biblioteca. Us convidem a venir.
4: Doncs sí, recordem que és refugi climàtic, amb aquestes calors que estem patint, amb aquestes onades de calor que un no sap on ficar-se. Sí. Doncs la veritat és que ve molt de gust. Recordem l'horari de la biblioteca, Charo?
5: Sí, obrim tots els dies, de 3 a 8, i els dijous també al matí, de 9 a 1.
4: Molt bé. Doncs, com és habitual, quan arriba l'època d'estiu, sempre demanem als nostres bibliotecaris, que són experts en la matèria, que ens facin recomanacions de lectures de cara a l'estiu. Uh-huh. I la Charo ens ha fet un recull d'autors i a continuació doncs, escoltarem les seves recomanacions. Llavors, Charo, quan vulguis.
5: Molt bé. He fet una mica variat. He fet novel·la policíaca, thriller, novel·la històrica, fantàstica, romàntica, una mica per grups perquè llegim per tot, bueno, per tothom, no? Per triar. Llavors començarem amb un escriptor que ara està tenint moltíssima tirada, que es diu Miquel Santiago, i bueno, és un dels grans noms actuals del thriller espanyol, eh? Les seves novel·les combinen misteri, suspens psicològic i escenaris molt cinematogràfics. Són normalment ambientades a pobles petits, cases aïllades, secrets del passat i personatges que sovint no saben en qui poden confiar, no? Són llibres ideals per l'estiu perquè enganxen des de les primeres pàgines. Llavors, ell té una trilogia, que és la que més surt aquí a la biblioteca, que comença pel llibre El Mentiroso, després continua el segon volum És en plena noche i el tercer volum és Entre los muertos. I després té llibres sueltos, que són històries que comencen i acaben, com El hijo olvidado o La isla de las últimas voces, que és una història, per exemple, de supervivència i tensió en una illa perduda. Bueno, la veritat és que escriu molt bé, que enganxa molt i doncs, es manté en tensió.
4: Això és, si són d'aquells llibres que t'atrapen des del principi, ja no pots parar de llegir.
5: No.
4: I a l'estiu, com que hi ha molta distracció, hem d'agafar un llibre que ens enganxi, que ens distregui i ens faci passar una bona estona. Miquel Santiago.
5: Miquel Santiago. Després, hi ha un altre escriptor també de thriller. He triat dos perquè no sabia quin triar. Dos.
4: Molt bé.
5: És Juan Gómez Jurado,
4: sí,
5: que és, bueno, el rei del thriller de ritme frenètic. És un dels autors espanyols més llegits actualment d'aquesta matèria i les seves novel·les tenen molta acció, conspiracions, personatges potents i capítols molt curts que fan que sigui molt difícil deixar de llegir. Són aquest tipus de llibres que dius, vinga, va, un capítol més, i són les dues de la matinada.
4: I segueixes llegint.
5: Sí, sí.
4: És veritat.
5: Sí. També té una sèrie, que és la sèrie Antonia Scott, que engloba els llibres de Reina Roja, Loba Negra i Rei Blanco. I després té una altra sèrie de dos llibres, el de Todo Arde i Todo Vuelve. Però després També té llibres així sueltos, com El paciente, Cicatriz, i, bueno, la veritat és que també són llibres que són molt fàcils de llegir. Llavors, enganxen molt i, a més, que estan molt ben escrits.
4: La veritat és que sí. Mira, jo he llegit El todo arde...
5: Ajá.
4: Y ahora mira, buscaré El todo vuelve. Me has refrescado al jurado, al Gómez Jurado. Y la verdad es que sí, son de aquellos libros que te enganchan.
5: Clar, és que són sagues, a més, per llegir-les a l'estiu, perquè després durant l'any, jo almenys no tinc temps de llegir tant, llavors agafo llibres que comencen i acaben, saps?
4: Clar.
5: Perquè així puc llegir més variat.
4: És veritat, és veritat, sí. Una altra, Charo.
5: Continuem. Ara passem a la fantasia.
4: Molt bé.
5: L'autor de novel·la de fantasia, jo recomano el Brandon Sanderson, que és un dels referents de la fantasia moderna. És conegut per crear universos plens de màgia, immensos, originals, personatges també una mica complicats, no? Perquè tenen molts conflictes interiors. Però la veritat és que a qui li agrada la novel·la fantàstica és un escriptor excepcional. Té una trilogia que és Nacidos de la Bruma, que engloba El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión i El Héroe de las Eras. I, bueno, en té més, té molts, és un autor molt prolífic i la veritat és que com a novel·la així fantàstica, per a qui vulgui una gran aventura aquest estiu sense sortir de casa, és com si fos una sèrie de televisió però convertida en llibre.
4: Tornem a la trilogia, als títols?
5: Sí, El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión,
4: sí,
5: i El Héroe de las Eras.
4: Molt bé.
5: Després té una altra, que és El Archivo de las Tormentas, que és una altra, són quatre, que és El Camino de los Reyes, Palabras Radiantes, Juramentada i El ritmo de la guerra. Que és més llarga, a més és que els llibres són totxos.
4: Són grans, són grans, són per...
5: que a la maleta no sé jo.
4: Però també tenim ara mateix la possibilitat dels e-books, no? Que per l'estiu funcionen molt bé.
5: I tant, i us podeu descarregar l'aplicació de la biblioteca digital i descarregar els llibres de manera gratuïta. Funciona com si fos un préstec manual, o sigui que tens també un mes, les mateixes renovacions, el mateix número de descàrregues, o sigui que està molt bé. Doncs, si vols, continuem.
4: Continuem, clar que sí.
5: Doncs,
4: de la fantasia anem?
5: Anem a la història, a la novel·la històrica. Santiago Posteguillo, la meva aposta per la novel·la històrica, que és un especialista en novel·la històrica, especialment se centra en l'antiga Roma. I, bueno, la seva gran virtut és aconseguir que personatges històrics, batalles i conflictes polítics semblin una gran aventura plena de ritme. O sigui, no és aquests que són massa descriptius i a vegades et quedes com una mica encallat, no? Sinó que és molt ràpid. Són també llibres que tenen un volum, però la veritat és que tenen un ritme lleuger. I jo recomano la trilogia de Scipio, que comença amb el llibre Africanus, El hijo del cónsul, Las legiones malditas i La traición de Roma. Aquests estan molt bé. Després en té d'altres, per exemple, té la sèrie Júlia, que són dos llibres només, que és el Júlia i Júlia retó a los dioses, que també està molt bé, i són dos llibres només.
4: Molt bé.
5: I sembla que estiguis mirant una pel·lícula d'aventures, directament.
4: Està bé, està bé.
5: Sí. Després passem a la novel·la romàntica, i he triat a una autora clàssica, la Nora Roberts.
4: Sí.
5: I perquè continua publicant llibres i la veritat és que no només són novel·les romàntiques, és també coneguda és més coneguda per la novel·la romàntica, però les seves històries també combinen misteri, suspens, relacions familiars, llavors no deixa de ser, són novel·les més completes. Llavors, bueno, en té moltes, moltíssimes.
4: I què has triat?
5: He triat...
4: Tenim moltes a la biblioteca, Charo?
5: Moltes, de la Nora Roberts, moltes, sí. moltes trilogies, després també llibres sueltos, ara aquests últims que són més... Això són més de, com de misteri, uh-huh. humans, però també amb una mica de misteri. I, per exemple, tenim el de la Villa, El Secreto, Les Estrelles de la Fortuna, La Isla de las Tres Hermanas. Després tenim la sèrie de los Donovan, la sèrie de les Quatre Bodes, o sigui, i tots aquests els tenim. I uh-huh. si ens falta algun perquè estigui deixat, doncs el podem demanar a una altra biblioteca, no hi ha cap problema.
4: Molt bé.
5: Aquesta de l'escriptora és per a qui busca una lectura més emocional, amb personatges molt, molt propers i una mica de misteri. Llavors uh-huh. és perfecta.
4: Doncs Nora Roberts, una altra de la tria que ens està fent avui la Charo, que déu-n'hi-do, com profunditza en totes les els gèneres que trobem. Ens encanta, Charo.
5: Gràcies. Doncs són autors i autores clàssiques, que no són actuals, de, uh-huh. però bueno, no s'han d'oblidar, i més per ara que tenim més temps, perquè podem aprofitar per conèixer-los.
4: Molt bé.
5: Continuo?
4: Sí, per favor.
5: Encara tinc temps, sí.
4: Sí.
5: Mira, la següent és la Sarah Lark, que també és molt coneguda, uh-huh. fa grans històries familiars i sempre ambientada en paisatges llunyans, no? Sarah Lark és el pseudònim de l'escriptora alemana Christian Göll, i les seves novel·les combinen sempre aventures, viatges, natura, amor i grans històries familiars. Normalment estan ambientades a Nova Zelanda. Uh-huh. Llavors, la seva trilogia més coneguda és la trilogia del País del Núvol Blanc, que és En el País de la Nube Blanca, La Canción de los Maoríes i El Grito de la Tierra. Aquesta és la seva trilogia més famosa. Després en té d'altres, la saga del Kauri, per exemple, que uh-huh. també la tenim, que és Hacia los Mares de la Libertad, A la Sombra de l'Árbol Kauri, Les Làgrimes de la Diosa Maori i El Rumor de la Caracola. Uh-huh. Són novel·les per viatjar sense moure's del sofà.
4: Està molt bé.
5: Aventures, grans canvis de vida, i la veritat és que, bueno...
4: D'aquelles que deixen bon sabor de boca, no?
5: Sí.
4: Que dius,
5: sí.
4: Vull més.
5: Sí.
4: Molt bé.
5: Sí, sí. Llavors, de lo que són autores... Bueno, he triat també a la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va escriure el llibre de Les Calces al Sol.

0: deixa molt ràpid i bueno, són molt, molt frescos.
1: Uh-huh. Regina Rodríguez, sirvent.
0: Sirvent. Uh-huh.
1: Molt bé.
0: Les calces al sol i crispetes de matinada, que
1: molt
0: és la
1: bé.
0: Segona part. I bueno, ja per acabar, només volia fer una menció a Fernando Aramburu, que ha escrit el llibre de Maite, que està ambientat al País Basc, parla de la ETA, de quan van segrestar Miguel Ángel Blanco. Llavors, si ens agrada més un llibre així que parli de política o d'un tema que, bueno, ara ja fa temps, però, bueno,
1: sí.
0: Que ho tracta d'una manera molt, molt especial. La veritat és que està bé, també.
1: Doncs aquí tenim una altra proposta. Maite, has dit?
0: Maite.
1: De Fernando Aramburu.
0: Aramburu.
1: Doncs aquí tenim la tria de la Charo. Charo, déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. Els has llegit tots?
0: No.
1: Molt bé.
0: No, perquè, el que passa que és el que sempre et comento, que ens ajuda molt la gent que se'ls llegeix i ens
1: Clar.
0: Comenta i ens dona la seva opinió. I bueno, la veritat és que si parles molt de novel·les sembla com que te les hagis llegit, no?
1: És veritat. Suposo que alguna te l'emportaràs aquest estiu.
0: Ah, segur. Aprofitaré per fer alguna trilogia d'aquestes, sí.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Doncs bones recomanacions que tenim sobre la taula, gràcies a la biblioteca, la Charo Campos. I anem a repassar alguna de les activitats que tenim encara, perquè encara queden alguna coseta al mes de juliol.
0: Sí, tenim un juliol bastant ple. I mira, demà, que encara en queden places, tenim Rumbesia, que és una barreja de poesia i rumba, i la veritat és que ja han vingut a la biblioteca i funciona superbé. Ho fan molt bé i la gent s'ho passa genial. I bueno, els tenim demà a les 7.
1: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: És necessari fer la inscripció, no?
0: Sí, pot ser sí, perquè, a veure, si no he pogut entrar en Tràpolis i agafar l'entrada, podeu trucar per telèfon també a la biblioteca o enviar-nos un correu. Més que res per saber les places que ens queden lliures. Que si una persona ve a última hora i no té plaça, també serà benvinguda. Però més que res per saber l'aforo.
1: Molt bé, doncs això és per demà a les 7 de la tarda a la biblioteca. És rumba i poesia, i jo, que no entenc massa, és per gaudir, per veure o per participar?
0: És per veure. I participen en el sentit que interactuen també una mica amb el públic.
1: Ah, molt bé.
0: I pots cantar i pots... Bueno, és...
1: Però està bé, no?
0: Sí.
1: Ens ho recomanes. Perfecte.
0: Totalment.
1: Molt bé. Rumberia. Rumbesia.
0: Rumbesia.
1: És rumba i poesia. Molt bé.
0: Sí.
1: Més vols coses?
0: Vols que comenti alguna coseta de la setmana vinent?
1: Vinga, per a la propera setmana.
0: Mira, el dilluns dia 6 tenim contes a 6:45 al Moll Aznar. El títol és Explica'm un secret al parc. I és per infants de més de 4 anys.
1: Hi ha places encara?
0: Hi ha places, sí.
1: Molt bé.
0: Després, el dia 7, el dimarts, tenim també a 6:45 Animals Fantàstics del Parc, que és una activitat familiar. I també val la pena, va molt la pena de venir. I també hi ha places. Tot això en Tràpolis.
1: Molt bé.
0: Després, el dia 8, tenim una activitat, que és un bibliolab, un laboratori de biomedicina forense. Llavors, és per més de 13 anys.
1: Una proposta molt divertida, molt interessant,
0: sí.
1: I suposo que molt atractiva.
0: Sí. I després, el dia 9, tenim Bufet Llibre, que és el bufet que tenim aquí a la biblioteca, que són llibres recomanats que els explica la Yolanda o el Jorge. Ho fem a les 7 i bueno, és escoltar contes.
1: Molt bé.
0: Per més de 3 anys. I per últim, el proper divendres, tenim a les 7 de la tarda un... Bueno, és... com un espectacle de Martí Paraferrer que ens apropa a la vida de Rosa Leveroni. Llavors és molt interessant perquè, bueno, és això, sí, com si fos un petit espectacle, obra

0: de teatre i ens expliquen una miqueta la vida perquè, bueno, perquè tothom la pugui conèixer i la senti més, més propera. Que a vegades ens han preguntat aquí a la biblioteca qui era i, bueno, i així d'aquesta manera doncs, doncs l'apropem més una mica a tothom.
1: Divendres, dia 10, a quina hora?
0: A les 7 de la tarda.
1: A les 7 de la tarda.
0: Doncs, sí, quan ha baixat una miqueta el sol.
1: Sí, coneixem una mica més el personatge de Rosa Leveroni, que és el nom que finalment se li ha posat a la biblioteca de Montornès, no?
0: Exactament.
1: Doncs un munt de propostes sobre la taula, la Charo, que ens ha fet unes recomanacions meravelloses per l'estiu, i jo crec que fins aquí, no?
0: Fins aquí. Qualsevol dubte, doncs, bueno, apropeu-vos i us recomanem més.
1: Molt bé. Doncs, Charo, suposo que amb tu ja no parlarem més, que tinguis unes bones vacances, bon estiu, i tornem a parlar de cara al setembre.
0: Perfecte, molt bé. Bon estiu a tothom.
1: Una abraçada ben forta.
0: Abraçada.
1: Gràcies, Charo.
0: A tu. Adéu.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
4: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
3: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
4: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
3: El teu gest ho canvia tot.
4: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
3: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Las mañanas de Radio Montornès, especial fin de semana.

0: Pues aquí estamos con ella una semanita más, Alicia García y sus cosas, que nos traerá hoy. Buenos días.
1: Buenos días, Nuri. Buenos días, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: bon
1: estás?
2: Bon dia, Alicia. Molt bé, Alicia.
1: Et veig molt guapo avui, eh?
2: Sí, sí, jo també veig que fas els deures, eh? Sí. Com marca la Núria, eh? Avui ni t'has girat per mirar-me.
1: És es que le tengo que hacer caso a mi Núria.
2: Sí, sí, tu mira el micro, Alicia, que estem a la ràdio. Molt bé,
0: és
2: molt
0: que així
2: bé.
0: L'escoltem molt bé,
2: molt bé,
0: molt bé, sí. Clar que sí.
2: Molt bé, Alicia.
0: Ai, Alicia, ha fet els deures.
2: Alicia, eh, Núria?
0: Has vist, has vist.
2: Molt bé.
0: Doncs ja estem aquí, Alicia, una setmaneta més.
1: I el mes quina de
0: calor.
1: Juliol.
0: Juliol, quina calor, per favor, per favor.
1: Ja estem a 26 graus només del matí.
0: Ja primera hora.
1: Sí. Sí, sí.
0: I a la nit, que no hi ha qui dormi. Ai, les nits dels mesos de juliol. I cada vegada més.
1: El canvi climàtic, Nuri.
0: Això mateix, el canvi climàtic, que diuen que no. Bueno, la veritat és que hi ha poques persones que diuen que no, no? Però
1: ara només ens faltaven les meduses al mar, que està calent, sí. Que a més hi ha una bactèria que no és perillosa, però sí que és veritat que com que el mar està tan calent, aquesta bactèria doncs dona una mica d'infeccions. Només ens faltava això.
0: Sí, ja ho tenim tot fet. Re, Alicia, haurem d'anar i vigilar, i si no a la piscina, i si no mira a casa sota l'aire condicionat.
1: Sí, perquè no es pot ni sortir es pot. I després et posaré un sketch molt divertit d'un noi que jo el segueixo molt a TikTok i fa referent a això. Després t'ho posaré a veure.
0: Vinga.
1: Perquè ara estem a l'estiu i et porto una cançó d'estiu, una cançó de festa major, de verbena, d'aquelles cançons que es ballen doncs a les nits d'estiu. Mira-la, escolta.
0: Vinga, va, anem a escoltar.
1: Caipirinha, Nuri, caipirinha.
0: Carliños Brown i su caipirinha.

0: Pues aquí lo tenemos. Con él hemos empezado, con Carliños Brown y su María Caipirinha. Como decía la Alicia, cançons per ballar, per desconnectar, per fer el tonto a la piscina, per passar-ho bé, no?
1: Sí, unes cançons d'estiu, de los veranillos, de éxitos de l'estiu, aquesta cançó fa molts anys.
0: Molts anys. I del ritme de l'estiu a algo més seriós, no? A parlar d'ovnis.
1: Sí, doncs és un programa dels ovnis, de la gent que havia vist ovnis. Anem a escoltar un...
0: Dret a parlar, es diu el programa.
1: Sí.
2: Hola, bona nit, em pot dir el seu nom?
3: Bona nit, Mario Víctor Jiménez de la Peña Martínez.
2: Escolti, vostè, què és el que ens va explicar aquesta nit?
3: Pues voy a explicar parte de un viaje que hice a Saturno espiritualmente. O corporalmente, no lo sé, porque es que no se sabe. Porque luego toda esta experiencia la vi en una pantalla tridimensional donde estaba trabajando yo en la Seguridad Social, porque yo he sido funcionario 44 años. Y allí una tarde, estando atendiendo al público, pues apareció en la pared de una forma tridimensional. Yo estaba dentro y ahí empezó la historia. Entonces yo escribí un librito de todo aquello que estaba viendo. Al cabo de escribir 10 o 12 folios, pues dejó de verse. Y al cabo de 5 o 6 días apareció otra vez esa imagen. Yo continué escribiendo. Era así un poco extraño porque mientras yo escribía las imágenes se paraban y cuando yo me fijaba en las imágenes volvían otra vez a estar en movimiento, yo paraba.
2: ¿Y quiénes imatges hi veia?
3: Pues todo lo que se relata en el libro, un viaje que hice a Saturno.
2: Ja, però jo vull que ens expliqui aquesta nit a tots quines són aquestes imatges que hi veia.
3: El Quijote en 2 minutos. ¿Qué imágenes voy a ver? Igual que lo estoy viendo usted ahora, igual que estoy viendo aquí a todos estos señores. Tridimensionalmente, lo que pasa es que, claro, no es una historia pues vulgar y corriente, es un viaje realizado a Saturno a través de un tubo que se proyectó desde una estrella, o a mí me pareció que era una estrella, y resulta que era un ovni. Entonces yo avancé por ese tubo desde un séptimo piso que yo vivo en Valencia, me lancé al vacío con todas las consecuencias. Eso es lo que luego vi en imágenes, ¿eh?
0: Un programa, o sea, cuando... de TV3, a dret a parlar, i que parla dels ovnis en uns moments en què no era molt habitual parlar d'aquests temes, no?
1: No,
0: sempre ha estat com una mica tabú.
1: Sí, a més que una miqueta tabú, també jo penso que és una miqueta de, bueno, va, este que un rayo a Saturno, no? Doncs una miqueta, com s'ha pres, una miqueta de broma, no? Però sí que és veritat que hi ha grans experts en ovnis, no? Com un d'ells és el Javier Sierra, no? que ell parla de vivències i d'avistaments. I
0: gent... Ara ja és un altre moment, no? I fins i tot s'han descatalogat o s'han obert tot allò que estava tancat als Estats Units, que sempre ha estat en boca de tots, no?
1: Sí, a més, Dret a parlar va ser un programa de debat i tertúlia de TV3, a més, entre els anys 1993 i 94, i estava presentat pel Cesc Sanchís i el Miquel Piris, i va destacar especialment per entrevistar personatges històrics internacionals, un programa que estava molt bé en aquella època també.
2: Bona nit, el seu
0: Escoltem.
2: Nom.
4: Ramon Vilalta.
2: Senyor Vilalta, i què li sembla tot això?
4: He quedat al·lucinat, escolti, al·lucinat, eh? Aquesta pel·lícula de Spielberg em sembla que no l'havia vista jo. N'he vist moltes, de la Guerra de les Galàxies i tot això, sí que ho he vist, ho tenia molt dimanat, però això del tubo, això és algo fantàstic, des de l'ego. Jo, la veritat, aquest senyor me'n guardaré bé, no vols prou de dir-li que és un embustero, un cantamanyana, és un xarlatan. Això no, i fa un llibre, publica, potser li compraré.
5: No, vendo el libro,
4: precisamente, yo no lo vendo, novelas, revistas, en absoluto. Y claro, todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida.
5: Yo no.
4: Bueno, yo resulta, més puc dir això, que jo no hi crec absolutament.
5: Molt bé.
4: No més puc dir això.
5: Espera.
4: Ara, si vols alguna altra cosa...
2: Deixa el que acabi d'explicar.
4: Si vols alguna altra cosa, jo agafo un fotograma d'una pel·lícula de l'Spielberg, faig una ampliació i dius, això és un món nou. I aquí jo ja no dic res més, a part de que qualsevol aficionat al laboratori fotogràfic pot fer els muntatges que vulgui.
2: Com quins, per exemple, quins muntatges?
4: Fer volar un ovni sobre la pedrera, que em sembla que vostès l'han vist, o sigui...
5: Trucajes,
4: i mira, com totes les revistes, o sigui que totes les fotos de revistes Jo ara mateix, crec en cap.
2: Ara mateix
4: aquests somnis els he fet jo a casa.
2: Què vol dir això que els ha fet vostè?
6: Els he fet de paller, per favor.
2: Com? No se l'escolta ara mateix.
0: Ja esteu escoltant diversitat d'opinions, no? Aquest senyor diu que l'altre és un cantamanyanes, vull dir que al final, clar, és que creure algú que ha fet un viatge tridimensional a través del temps.
1: Com el Carlos Jesús.
0: Clar, és molt difícil, no?, de creure.
1: Sí, no, és curiós, clar, era un programa de debat, no? Tu has vist un ovni, vale, jo el respecto, però no et crec, no? I aquí començava el debat, no?, a parlar de si existeixen, si no existeixen, si hi ha un altre món, que ara, bueno, ara existeix aquest debat, però, bueno, jo crec que és una mica més científic, no? Ara tens la dubte, no? Perquè, clar, amb tots els aparells que hi ha
0: amb la tecnologia i la IA, doncs està tot fet.
1: Clar, i aleshores ja doncs està aquí una miqueta, però bé, no, sols segur que no estem. I això és així. No?
0: Anem als avanços, que ens has portat tres.
1: Sí.
0: Què és això dels avanços?
1: Tu no te'n recordes?
0: Nuri. Ah, és veritat, és veritat que feien allò, els avanços de la programació que podíem veure durant el matí, durant la tarda, durant tot el dia, no?
1: Clar, això abans era, ara és, ara
0: és veritat,
1: no,
0: allò és molt vell, molt vell, molt.
1: Fa molts anys, fa molts anys des que la televisió va començar, fa 70 anys, i fa molts anys d'això, no? Perquè ja no es veu, ja no s'escolta. Doncs és un petit d'allò que... Mira, recordem-ho, i segur que la gent que ens escolta ho recordarà, no? Començarem amb l'any 1974. Ella és, bueno, la gran presentadora, que és la Isabel Tenaye. Anem a escoltar-la.
7: Buenas tardes, señoras y señores espectadores. Damos comienzo a nuestra programación, que a partir de estos momentos les ofrecerá la revista de actualidad Hoy 1415, para continuar con la primera edición de Telediario y el espacio de la revista dedicado al arte y la cultura. Seguirá una nueva aventura de la serie El espía del emperador, titulada Un golpe para nada. Con motivo de las fiestas navideñas no cerraremos nuestra emisión, y una vez finalizado el telefilm de la serie El espía del emperador, les ofreceremos el espacio presentado por Gaby Fofó y Miliki, Cantar y reír, seguido del programa especial Vacaciones, que proyectará una película de largometraje titulada Cuando ruge la marabunta. Y ahora damos paso a nuestra programación. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y yo pensaba que la Isabel Tenaye ya era molt, molt gran, y no es tan gran. Té 74 anys, va néixer al 51 i encara no sé a què es dedicarà, però encara està...
1: Sí, encara està en actiu.
0: Sí,
1: suposo,
0: sí,
1: que ja potser està... No ho sé, tampoc. A lo millor està en ràdio, a lo millor s'ha jubilat, però sí, era una gran presentadora dels anys 70, dels anys 70 de televisió espanyola. Però ara ens anem a mi, aquesta presentadora, per mi... A mi m'agrada molt.
0: Mira, és actriu i escriptora, no dan demasiados datos más de supongo que habrá escrito, ¿no?
1: Suposo.
0: 74 años, presentadora,
1: sí,
0: poco,
1: sí,
0: más.
1: Uh-huh. Aquí la tenim, la molt joveneta ella, la,
0: sí,
1: la Isabel Tenaye. Però ens anem a una Mònica Huguet dels anys 80,
0: que tots la recordem,
1: amb aquest català de Lleida, ella.
8: S'acaba aquí l'emissió d'avui. Demà a 12:45 començarem la programació amb l'agenda sardanista. Seguirà el programa infantil 5 i acció. En acabar a les 14:10 podran veure el programa musical O Bongònia. Després a les 15:00 l'informatiu Telenotícies cap de setmana, edició migdia. A 15:45 Bona cuina. A continuació els barrufets en la pedra màgica i el paradís dels barrufets. A les 16:05 esports en acció. Demà bàsquet. Més tard, a 17:45, el programa Identitats tindrà com a convidat Montserrat Roig. A 18:45 començarà el joc del dissabte. A les 20:00, l'espai naturalista Vida Salvatge tractarà de nosaltres i els altres animals. Seguirà a 21:15 l'informatiu Telenotícies cap de setmana, edició vespre. A les 9:05, el sorteig de la Loto 649. A 21:15, Bona cuina. Tot seguit Magnum i l'episodi titulat Compulsió. Després, a 11:15, els presentarem la pel·lícula El Triangulito, dirigida per Josep Maria Forqué l'any 1970 i interpretada, entre d'altres, per Fernando Fernán Gómez i Diànic Zurakova. I a 11:05.
0: Aquí tenim a la Mònica Huguet fent un repàs de tota la programació de TV3, veus inconfundibles, no?, de la ràdio i de la televisió.
1: Ara ens anem amb la Yolanda Vázquez de Telecinco.
6: Llegamos así al final de la programación de este 2 de noviembre, fieles amigos. Os citamos desde ahora mismo para gozar de otro agradable fin de semana. La emisión se abrirá a las 8 de la mañana con todo un festival de dibujos para los niños, El Pequeño Lord, Chupi y la Princesa, Soñar con los Ojos Abiertos y Robotech. Por la noche, el genial cóctel de humor de Tutti Frutti, casi dos horas de diversión ininterrumpida. Y después, el partido de fútbol entre las selecciones de Italia y la Unión Soviética, valedero para la Eurocopa Suecia 92. Esperamos poder contar con vuestra agradable presencia. Os deseamos que tengáis unos felices sueños. Muy buenas noches.
0: Bueno, pues aquí estaba Yolanda Vázquez. Hemos visto cómo se hacían los avances en la 1, en TV3 y en Telecinco. Y así era la televisión, ¿no?
1: Así era la televisión, sí, sí. Feia molta gràcia, eh?
0: Sí, és curiós.
1: És curiós escoltar com aquestes noies, en veu de locució de ràdio, doncs t'explicaven tot el que venia, no?, de la programació de les cadenes, no? Sí,
0: està,
1: sí. I això ho veiem nosaltres. I era habitual, era, bueno, era de cada dia. Sí,
0: ja no me'n recordava d'això.
1: Els avances.
0: Vámonos directament a publicitat, anuncis.
9: Tocava otra vez lo de siempre. Pero había otra manera.
10: JB Twist.
9: Una refrescante mezcla de whisky escocés y cítricos.
10: Y de repente...
9: La música no estaba mal, pero había otra manera.
11: Nuevo JB Twist. Hay otra manera.
0: Ara ja no veiem tampoc a la televisió anuncis d'alcohol.
1: No.
0: T'has donat?
1: Només de cervesa. I penses, ostres, és que la cervesa no és alcohol? Doncs sí, és alcohol. I fan uns anuncis així una mica, no?, com el de... Tots coneixem, els de l'estiu,
0: sí,
1: no?, els acompanyats d'una cançó. Mm. Però sí que és veritat que no es veuen anuncis, i millor, eh?
0: Sí.
1: Jo crec que va ser una campanya de... tant de l'estat espanyol, i van treure el que són els anuncis d'alcohol i els anuncis de tabac, no?
0: Uh-huh.
1: Suposo que per salut pública, no? I a més, jo ho dic, perquè un vi no sí, que de tant en tant surt un del vi, no?
0: O el cava,
1: vi,
0: el Nadal.
1: Cava, el Nadal, però, i la cervesa als estius, tu també veus cervesa, no?
0: Clar.
1: En alcohol i sense alcohol. Doncs això també s'hauria de fer mirar, no? Però clar, els disfressen una mica els de la cervesa, no? Posen un anunci així, pues bueno, el Mediterrani o
0: 00 i ja està, clar. O 000.
1: O eres libre, no? O sea, como bebiendo una cerveza eres libre. Bueno, me da, si me bebo una, no sé, a lo mejor empiezo a ser libre, si bebo 4 o 5 me da una libertad demasiado, vuelo ya, no? Vull dir que ho veig una mica raro, no? Això. Però bueno, està ahí.
0: I de la publicitat a una proposta, una sèrie d'aquestes, em sembla que era Telecinco, em sembla que era Telecinco, i es diu Con el culo al aire. Alicia?
1: Sí, Con el culo al aire era una
0: sèrie?
1: Una sèrie que molt divertida. I anava d'un càmping, portaven un càmping i les peripècies d'aquest càmping, no?
0: El protagonista era el Paco Tous, Tino, que després el Paco ha fet moltes coses i l'hem vist a sèries de policies, però a d'altres també. Ara està molt al cinema, a la gran pantalla, i aquesta sèrie era molt divertida i desenfadada perquè passaven coses al càmping, no? Era la vida de dia a dia en un càmping, de gent que no podia pagar el lloguer. Cuidao, que això passa hores d'ara. Hi ha molta gent que es va tenir que reinventar fa poc temps i ho seguim veient, això, no?
1: Bueno, aquí tenim un càmping just anant cap a la platja.
0: Sí,
1: tots els que coneixem la zona.
0: Sí, aquí.
1: Hi ha un càmping que va a l'autobús i tot perquè viu gent, no? I hem de... I aquesta sèrie precisament doncs, parla d'això, no? És una sèrie que es va començar al juliol del 2000, va començar al febrer del 2012 i va finalitzar el juliol del 2014. A part d'això, és molt divertida.
0: És molt divertida, la podem veure ara recuperada a la cadena on es fa, no?
1: Sí,
0: perquè la meva filla crec que l'està veient, vull dir que...
1: És que jo no ho poso, eh?
0: No sé si és a Netflix o alguna plataforma, està amb el culo a l'aire, i podreu veure tots els capítols, i com dèiem, surt la germana del Paco León...
1: Sí,
0: surt...
1: mira, el Paco Tous, el Toni Acosta, com ves a dir, l'Iñaki Miramón, el Raúl Arévalo, la Llum Barrera, el Gonzai de Núñez, el Raúl Fernández, la Natàlia Roig... Bé, eren molts actrius i moltes actrius que feien aquesta sèrie i que era molt divertit.
0: Anem a escoltar una mica? Sí.
12: Bueno, aquí tenen los billetes.
13: Lo que nos vamos a alegrar a tu costa, en la costa. Un fin de semana sin churreros y mis hermanos. Te quiero, cojo.
12: Echa pa' allá, por culera.
13: Que no estés de mal humor, Chema. Mira, cuando lleguemos ponemos bote y te compramos unas postalitas de esas de chicos en bañador, ¿eh?
12: Ojalá os llueva.
14: ¿Será que llegan tus lágrimas al ver tu cuenta corriente, nenaza?
13: Pues oye, en el todo incluido este de Canarias, están incluidos los canarios también, ¿no?
14: Los incluimos y luego le mandamos fotos a este.
12: Ya estamos.
13: Uy, en cuanto lleguemos al aeropuerto nos desmarcamos de esta banda, ¿eh?
12: Las azafatas nos separan en cuanto nos vean. Ya espérate que no nos cuelen en business.
13: Chema, a ver, suelta el sobre y deséanos buen viaje.
12: Ojalá os caigáis en medio del océano y os devoren los tiburones. Yo creo que cuando les contemos que has pagado tú, se descojonan y no os pueden morder de la risa. Porque has pagado tú ahí, bueno, paga, paga.
13: Los marqueses ganan. Esto ya es historia, cariño.
12: Y sí, te lo recordaremos todos los días.
13: Ay, qué bien sienta poner a la gente en su sitio, se me había olvidado.
12: ¿Cómo se dice Chema en italiano? Sorpréndeme.
0: ¡Paganini! Pues aquí tenemos la serie con el culo al aire.
1: Una sèrie doncs, que es va fer a Antena 3 i que suposo que ara es poden veure a la plataforma d'Antena 3 i recuperar-la en A3 Media, una sèrie molt divertida i, bueno, i d'estiu, si voleu veure com eren el càmping, doncs a l'estiu.
0: Doncs vinga, del càmping a les cançons. Cançons que arriben de... Qui ens has portat?
1: Aquesta és La Fiesta, el grup La Fiesta.
0: Jo no sabia que era el grup La Fiesta. He tingut que buscar aquesta cançó, Montarme en tu velero. Jo dic, ¿dónde se va a montar la Alicia este verano?
1: A caballo me voy a montar.
0: En su velero, en el velero de La Fiesta.
1: Ya me agradaría en un velero, en un yate, en un caballo, no sé. Rica, ser rica.
0: Sí, ya eres rica, Alicia. Tens tot el que necessites, què més vols?
1: Dinero, más dinero.
0: Alicia, ens quedem amb La Fiesta i aquesta cançó que ens has portat avui i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Igualment, que
15: gràcies,
1: disfruteu
15: Alicia.
1: Molt del cap de setmana i d'aquest estiu i fins la setmana que ve.
0: Adeu, adeu.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornés.
4: Radio Montornés, 24 horas amb tu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: Una setmana més estem aquí preparades per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, com estàs?
1: Doncs molt bé, avui moltes ganes de festa.
2: Sí, sí, que arriba la calor, tenim ganes de festa, volem sortir. Perquè a l'estiu, tota cuca viu.
1: Oh, mira, el refrany aquí. I de l'estiu en tenim varis, em sembla. Però avui parlem de festa, i no una festa qualsevol, sinó una festa temàtica.
2: Això mateix, sí. Sí, sí.
1: D'on t'ha vingut aquesta idea? Bé, jo sé que la Roser és famosa per les seves festes que organitza, eh?
2: Doncs la veritat és que sí.
1: Les coses s'han de dir com són.
2: No ens hem de treure aquest mèrit.
1: Explica'ns.
2: Doncs sí, jo tinc una festa molt famosa que la faig cada any, ja no sé ni quants anys fa, però li dic la Party Pongo.
1: La Party Pongo.
2: Jo crec que t'he convidat algun any, però no hem pogut coincidir,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, és veritat.
2: Doncs sí, la Party Pongo. I tot això va venir perquè ens agraden molt les quines, no? Els bingos i així.
1: Sí.
2: I clar, i un dia vam dir, i per què només hem de fer l'hivern? No? Perquè clar, les quines per Nadal i així és molt bé, però després... I vam dir, doncs a partir d'ara, al mes d'agost, farem una party pongo i serà venir a fer la quina.
1: Molt bé.
2: I per què pongo? Doncs perquè els regals són pongos.
1: Ah, està molt bé això. Saps pongos, pongos que els fas tots tu o cadascú en porta un?
2: No, no, no, cadascú porta el seu pongo. Ah. Això per qui no ho sàpiga, el pongo és aquella cosa que no volem
1: jo,
2: a casa.
1: Jo poso, no?
2: Sí, sí, aquella cosa que tenim, aquell trasto, aquella cosa lletja, lletja, lletja, lletja, perquè aquí la gràcia és que sigui com més lleig millor.
1: Allò que et van donar el pongo de l'any passat, allò ho pots tornar a portar.
2: Sí, sí, allò que quan algú l'obre diu, oh, què farem allò?
1: Qui me'l canvia, qui me'l canvia?
2: Aquest és perfecte. Doncs, per tant, fem una partit pongo, tothom porta un pongo embolicat com si fos un regal al millor del món mundial. I és molt xulo i és molt sorpresiu, la veritat, ho passem molt i molt bé. I llavors, però clar, el pongo, diríem, és com l'eix de la festa, però la part principal és la teca.
1: Home, el menjar! S'ha de ser molt creatiu amb el menjar, també, eh?
2: Però tot això ho anirem explicant mica en mica.
1: Molt
2: de moment ens hem posat al lloc de que anem a fer una party pongo.
1: I per on comencem?
2: Doncs ens animarem una mica perquè, clar, ho hem de petar, això.
1: Ho hem de petar.
2: I, per tant, posem música per petar-ho. I després
1: Vinga.
2: Ja seguim, eh?
1: Som-hi.

0: Bé, ho volem petar davant del mirall i també allà on no és davant del mirall, aquestes oques grasses que ho van petar el Cabró Rock, que hi ha en aquests últims concerts, moltes
1: Ai,
0: ganes.
1: Sí.
0: I a gaudir, aquests també salten fort, eh?
1: I tant, i tant.
0: I tant.
1: Sí, sí, doncs vinga, petar-ho. I ho petarem molt fort amb aquesta festa temàtica que organitzarem,
0: vinga,
1: Cristina.
0: Vinga, doncs. Clar, hem d'escollir això... tema primer, no?
1: Sí, sí, això, clar, ho hem de fer bé, això ho hem de fer bé. Tema, tema, i després hi posarem normes, eh, també.
0: Ah, això està,
1: sí,
0: bé.
1: Sí, perquè una festa ben organitzada ha de tenir unes normes. Hi ha d'haver un patró perquè, si no, malament rai.
0: La Roser és creativa, però també...
1: Soc verge de... i necessito portar-ho tot amb llistes, organitzat i puntejat.
0: És controladora, eh?
1: Sí, sí, sí. Després em permeto fallar una mica pel mig, però hi han d'haver llistes.
0: Molt bé.
1: Doncs mira... els hem donat temps que vagin a buscar llapis de paper, la gent que ens escolta.
0: Home,
1: perquè,
0: sí,
1: clar,
0: apunteu, apunteu.
1: Hi haurà moltes idees i això s'ha d'apuntar tot. Doncs vinga, escollint tema. Jo m'ho he posat fàcil i he anat a recórrer el tema que vaig escollir l'any passat, que també m'ho vaig posar molt fàcil i vaig triar el mar.
0: Molt bé.
1: I el mar és un tema
0: que dona molt
1: de joc i mira allò que dius, doncs, si al final acabes improvisant, el mar sempre et dona amb què improvisar. I llavors què fem? Un cop tenim el tema... doncs triem, fem la llista de convidats.
0: I
1: jo he fet festes de, per menys de 20, per 20, per 30, per més de 30. Però t'haig de dir que la mida per controlar bé són 20.
0: Amb 20 ho pots tenir...
1: Sí, 20, 21, 22...
0: El teu Excel preparat funciona,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, bueno, pots estar una mica per tothom, és que es tracta també que la gent estigui ben atesa.
0: Si tens 200 convidats és el que passa al casament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, llavors
0: la
1: no...
0: La núvia veu de tothom menys el núvi.
1: Sí, no pots parlar amb tothom, tothom no parla amb tothom, la posició de les taules també, bueno, menys el que tinguis. Jo parlo dels medis que tinc jo, eh? Llavors, clar, amb 20 persones jo puc fer taula quadrada i això està molt i molt bé perquè tothom es veu.
0: Taula quadrada gegant, entenc, no?
1: Gegant, sí, sí. Poses les taules de manera que quedi com un quadrat, i, però que tothom es vegi les cares.
0: 5 per 4, 20, ja ho tenim fet.
1: Això mateix. En canvi, hi va haver un any que eren 30, no vaig tenir maneres de fer-ho quadrat, no em quadrava, mira, no em quadrava, i vaig tenir que fer-ho amb llarg. Què passa?
0: Que doncs parles amb el del teu
1: punta,
0: costat.
1: Exacte. Els de l'altra punta sempre queda el que és sociable, no hi ha problema, però quan trobis algú que sigui una mica tímid, ja el tens allà al racó, ja no.
0: I és cert que després hi ha aquell moment sempre al final, no? Cap al final del sopar, normalment, que comença a haver-hi el joc de les cadires. Perquè el del fondo,
1: sí,
0: nord se'n va al fondo sud, al fons sud, no? I van fent aquells moviments, diguéssim, per,
1: sí,
0: per poder anar a visualitzar tothom i parlar amb tothom, com tu deies, no?
1: Sí, però sí que passa que a vegades no tothom es mou. També passa que te pots apalancar i mira, ja allà quedes.
0: Sí, sí, sí.
1: I el fet de fer-ho així en quadrat i amb una mida més o menys controlable és més fàcil.
0: Doncs
1: per
0: ja
1: tant,
0: ho sabeu.
1: Recomanat 20 persones.
0: Amb una taula rodona gegant, si la teniu, també serviria.
1: També, i tant, i tant. La qüestió és que tothom es veia amb les cares. Doncs ja tenim el mar. Ja tenim la llista de convidats. Ja tenim la posició de les taules. El menjar, que fem amb el menjar? Fem bufet. Per tant, hem de tenir taules a part, i aquí sí que les podem disposar, doncs, de manera com vulguem. Jo, aquesta festa està pensada per fer exterior, per fer en un espai obert, al jardí, i així es pot disposar, doncs, a diferents espais, no?
0: Però, clar, ningú ha d'anar servint, sinó que cadascú se serveix.
1: Ah, això. Tothom s'aixeca, hi ha la part de salats, la part de dolços, la part de beure...
0: Caram,
1: i cadascú s'ho munta com vol.
0: I jo em vaig perdre la festa, eh?
1: Bueno,
0: perquè a sobre, segurament superben decorada.
1: Home, i tant. Sí, sí. I en aquest cas, com que era del mar, què vaig fer? Doncs vaig fer unes meduses, i en les moreres i a tots els arbres hi havia meduses amb llumetes penjades.
0: Oh, que bonic.
1: Hi havia tot de guirnaldes amb motius marins, amb peixos, amb barques, amb tot de coses marins. La taula, doncs, era amb estovalles de color blau marí amb xarxes.
0: Ai, que bonic!
1: Amb xarxa de pescador i tot de corculles i tot de...
0: Són petxines, per qui no parli escalenc, les corculles són petxines.
1: Mira que estava dubtant, dic jo com li diu la gent. Doncs, bueno, corculles, petxines, doncs tot una mica, doncs, així posat, inclús una mica de sorra de la platja... I, com no, espelmes a tutti pleni.
0: Ets una valenta de fotre sorra a sobre la taula.
1: Però si és a fora al carrer, després ho tires tot per allà i ja està.
0: No, i ho dic perquè no es barregi amb el menjar.
1: Ah, no, home, no.
0: Un hi fot el colze, després passa per sobre el plat.
1: Què va. I a més hi poso pedretes, hi poso vidres, què va.
0: No tot en tinc cap mena de dubte, superpreciós.
1: No. I després, quan ho desmuntem, doncs, guita, una bossa gran, tot el que va a reciclatge i tot l'altre per terra. Perquè jo deixo durant tot l'estiu Després, si hi ha confeti, si hi ha tot, queden allà al jardí.
0: Sí? Perquè sí. T'agrada.
1: M'encanta.
0: Surs a fora i somrius quan penses en la teva festa.
1: Doncs sí, pedretes, i poso tot, tot per allà, i tot sempre queden al jardí. La gent com ve diu, ai, m'he trobat una pedra. Dic, una pedra d'un color lila, potser. Dic, no, és així. Poder aquella pedra fa 3 anys que està allà.
0: I allà està.
1: I allà està.
0: Molt bé.
1: O sigui, què tenim? Què tenim? Tenim temàtica.
0: Tenim decoració.
1: Vista, tenim decoració. Tenim com van les taules. Què ens faltaria? Ens falta posar les normes.
0: Uh-huh.
1: Doncs vinga, fem un grup de WhatsApp, en allà ja tenim tota la gent, i els hi diem, doncs, el protocol, que han de venir disfressats, no cal que sigui disfressats, pot ser una gorra, alguna cosa, fer referència a la temàtica.
0: D'acord.
1: Per tant, tampoc que hi ha gent
0: Quantes
1: que...
0: Quantes sirenes vas tenir?
1: Doncs
0: una.
1: Mira. Hi va haver mariners, hi va haver pirates...
0: De Corcolló no va venir ningú?
1: De Corcolló no, però de gamba sí.
0: Oh,
1: de gamba
0: boníssim.
1: Sí que va venir. O sigui que al final és un camp obert i pots venir, aquí hi ha la gent, no?, qui li agrada més, doncs totalment vestit de dalt a baix, i si no, doncs simplement amb una simple gorra també passa, eh?
0: Ara algú ens podria demanar, tu has dit grup de WhatsApp o llista de difusió? Com ho fem, això? Perquè, clar, si ja els fiques a tots un grup... Ja hi ha aquell grup fet.
1: Sí.
0: Allò ja existirà per sempre i d'aquell sopar ja en quedarà un grup, no? La llista
1: sí.
0: de difusió, hi ha molta gent que no li agrada que les posin els grups. La llista de difusió arriba, però tu no pots contestar. Per tant, en aquest cas seria millor un grup.
1: Un grup. Un grup perquè, a més, després compartim fotos, a més, jo vaig escalfant motors i et mireu, ja tinc això preparat, la gent s'anima...
0: Fa salivera,
1: eh? Clar, i a més, el grup també és que, clar, ens hem de posar també d'acord amb les coses que portem. Perquè llavors tothom porta algú per menjar.
0: Val.
1: O sigui, tothom porta el pongo,
0: sí.
1: Tothom...
0: Jo el pongo l'havia fet de menjar.
1: No.
0: Jo poso, sempre és de menjar.
1: Ah, no, doncs aquí no.
0: Aquí ho és amb tot.
1: Aquí el pongo és el regal que donarem al moment del bingo. I després el menjar, doncs, és aportar alguna cosa. Uh-huh. Llavors, clar, és lliure, eh? Tothom fem una mica de llista perquè, clar, no ens trobem amb 20 truites de patates.
0: Ah, exacte. Que o 40 bosses de patates i olives, eh? I no tens res més per sopar.
1: Que mira, que segur que ja ens en sortiríem. Però d'aquesta manera, doncs, és... Com que ja fa anys que ho anem fent i hi ha molta gent repetitiva, sempre si és veritat que hi ha gent nova, però la gent veterana ja... És que és tan xulo, perquè ja tothom s'hi esforça.
0: I té el seu plat estrella, segurament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. I moltes vegades no es posa. Simplement posa, portaré alguna de tal. I ens deixa ja el peu a la sorpresa.
0: Home, i això és un concurs o no? Després es puntua el millor plat
1: això
0: o no?
1: Va ser una cosa nova que vaig afegir l'any passat. Que vaig afegir, com que ja tothom s'esmerava tant, i vaig pensar, ostres, doncs pugem el nivell, no?
0: Encara més. Poseu-me caviar aquí.
1: I aquest any, doncs, hem fet concurs, aquest any passat, vull dir. I va ser molt xulo, eh? Va ser molt xulo, perquè, a més, després de les votacions generals, doncs, era un fart de riure, i tot hi va afegir ingresca a aquesta festa. I, mira, l'any passat va guanyar, si no m'equivoco, una truita de plàtan i ceba.
0: Oh,
1: que era molt bona. És un noi que va anar de viatge, la va aprendre a fer i entre la va fer, la veritat que...
0: Truita de plàtan i ceba. És
1: sorpresiva.
0: Una combinació molt estranya.
1: Doncs mira, que te la recomano de fer. Jo
0: sí?
1: L'he feta després. Doncs és tan fàcil com canviar la patata per plàtan. O sigui, ho fas així una mica fregidet i després fiques els ous i tot i ja està. És així de fàcil.
0: El plàtan amb la ceba, que faci xup-xup.
1: Primer la ceba, que faci xup-xup, la caramelitzes, llavors hi tires el plàtan, que sigui una mica madur, i tot això ho fiques en els ous batuts, ho deixes reposar una mica i ho fiques a la paella. I excel·lent, boníssima.
0: Oi, la provaré aquesta recepta.
1: De veritat que sí, jo em va sorprendre.
0: Esteu apuntant, oients, aneu apuntant, que sortiran
1: apuntant.
0: Bones idees d'aquí.
1: Sí, anem apuntant. I tenim la vestimenta, ja ho han dit també.
0: Uh-huh.
1: I després tenim... també m'agrada fer de tallets. I el que faig és que cada any regalo alguna coseta i aquest any vaig fer unes ampolletes de vidre petitones, com aquelles que pots ficar un missatge a dins.
0: Sí.
1: Però en comptes de posar-hi... O sigui, sí que vam fer una etiqueta penjant amb un missatge per la gent i a dintre hi havia sorra que vam anar a Empúries a buscar.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors tothom s'emportava aquella ampolleta, que al final acaba seguint un pongo, però és igual.
0: No passa res.
1: Jo contenta i ells contents
0: si
1: en aquell moment.
0: Si hi ha una persona detallista en aquest món és la Roser, vull dir que...
1: Doncs sí, que després la gent faci el que vulgui. O sigui, a la festa d'aquest any potser tothom vindrà amb aquell pot.
0: Clar, tothom ens l'omplir.
1: Doncs mira, jo crec que ja l'organització ja ho tenim tot, com ho veus?
0: Fa olor carn per aquí, eh? Fa olor
1: sí?
0: Carn.
1: Sí? Doncs va, anem a cuinar.

0: ja tenim aquí, m'està fent entrar salivera aquesta cançó, eh? La barbacoa, sí. És important, la barbacoa.
1: Sí, sí. És una opció, eh?
0: Clar.
1: És una opció, perquè, clar, jo he contut en el partipongo que jo faig bufet i no fem barbacoa. Però he pensat, afegeix de barbacoa perquè potser hi ha gent, com que és una cosa que fa tant estiu, doncs, bueno, si no vols fer bufet, fas barbacoa.
0: O fas un bufet d'entrants i la barbacoa.
1: També.
0: També.
1: Però és una cosa que, mira, sempre està d'aquí. I tinc una mica de truquis que dic, doncs, a qui decideixi fer barbacoa, doncs, poder-li donar idees.
0: Molt bé, doncs, a veure, si voleu fer barbacoa, escolteu a la Roser.
1: Mira, molt important, molt important, molt important, s'ha de cuidar a la gent que està fent la barbacoa.
0: Sempre. És sí. Superimportant.
1: Sí, sí, sigui qui sigui que decideixi estar davant de la barbacoa, se l'ha de tenir ben hidratat, això és molt important.
0: Acostar-li pongos de pica-pica per anar, que vagi...
1: Sí.
0: Que no es quedi sense de lo bo.
1: Que no li falti de res. I...
0: A veure, des d'aquí, amics i amigues que us poseu davant de la barbacoa, gràcies, perquè sense vosaltres
1: també
0: no faríem aquestes festes, eh?
1: També.
0: Sempre hi ha algun, cada grup de... Ha...
1: Jo sóc una d'elles,
0: eh? Tu ets una d'elles? Sí?
1: Jo sóc una d'elles,
0: sí. A mi m'agrada anar a xerrar, jo sóc la que porta les cerveses al de la
1: barbacoa. Ah, molt bé, molt bé. Doncs això anima, eh? Perquè a vegades si queda sola davant del foc és com...
0: Dius, bueno... Que trist, estic aquí treballant per tothom, eh? I
1: sí.
0: Al final ets la que et menges la carn freda, eh?
1: Sí.
0: Això sol
1: sí.
0: passar, eh?
1: També. I és veritat que queda aquest sentiment, eh? No ho permetem això en una festa.
0: També relleus de barbacoa també és important.
1: També és veritat, eh? Perquè clar, amb aquelles calors... Doncs mira, important tenir a prop de la barbacoa una taula amb les safates del menjar i també les safates on anirà el menjar cuit, tot el tema de pinces, tot el tema de... També una taula annexa on hi hagi l'oli, la sal, tot d'espècies...
0: Espai per poder recolzar coses.
1: Sí, si volem posar-hi salses per després la carn o la verdura o el que fem. I mira, un truqui per encendre la barbacoa.
0: A veure...
1: Això ho hem de tenir preparat uns dies abans, eh? Però reciclem els pots de, els taps de suro de les ampolles.
0: Uns dies abans, quantes ampolles de vi et veus a la setmana, tu?
1: Bueno, Cristina, això anem acumulant,
0: Tu ja hi penses amb clar, temps, perquè ets previsora, clar.
1: Això, com sempre que veiem una ampolla de vi, una ampolla de cava, ja guardem els taps. I els anem ficant en pots amb alcohol de cremar. Mai els emplenem, perquè allò es bufa i ens pot petar. No, deixem com un espai sempre que allò donem espai perquè es pugui ampliar el tap. Però tu allò ho tens amb alcohol de cremar i ho pots tenir guardat en algun lloc. I llavors arriba el dia de la barbacoa i tires aquells taps i vas en compte i ho encens tot molt més fàcil. Apilones el carbó, fica els estats per allà mig i pim, pim, i ja tens el carbó que va
0: fent. I mira, sostenibles, no cal que anem a comprar les pastilles ja.
1: Això mateix. És una manera. Que no tenim això, doncs anem a comprar pastilles.
0: No passa res.
1: Si no hi ha una cosa o una altra.
0: Tronquets petits, paper i natinant, també ens en sortiríem,
1: I ja està. També, part molt important d'una festa, glaçons.
0: Home, no falten... No, és que no poden faltar els glaçons.
1: No.
0: És una tragèdia quan falten
1: els glaçons. S'acaba la festa. No hi ha festa.
0: El passat Sant Joan, bona sort per trobar una bossa de glaçons en els supermercats.
1: Oh, ja.
0: No existien.
1: Oh, ja. Aquí també per això vam bé fer les llistes i tenir previsions i tenir-ho tot organitzat. Després el tema improvisació, com menys, millor. Ha de ser. Llavors, glaçons, què podem fer? A part de tenir glaçons grossos que ens van bé per posar tot en fresc, podem fer glaçons cookies.
0: Cookies, com no?
1: Clar.
0: I com fem glaçons cookies?
1: Nosaltres hem de fer glaçons cookies. I llavors això també ho hem de fer en previsió. I en aquí doncs hi posem, hi podem fer amb pètals, ho podem fer amb floretes, podem fer amb talls de llimona, amb fulles de menta, amb pela de taronja, amb framboeses...
0: Però tot això després es descongela i es queda al nostre got.
1: Sí. Però per això ja ho fem, per exemple, si fas glaçons amb framboeses i tu estàs venint cava, ja t'hi queda bé.
0: Amb mores, vols dir?
1: Sí. Llavors, ja t'hi queda bé, per exemple.
0: Tens els glaçons segons què veguis, també.
1: Aquí està el tema, clar. Que si és pel cafè, doncs tenim glaçons a lo millor amb anís estrellat o amb un gra de cafè o glaçons de cafè mateix.
0: A mi l'altre dia em van ficar glaçons de cafè i pensava aniré com un turbo, jo, després de veure'm aquest cafè amb glaçons de cafè. És un cafè doble, això.
1: Exacte. Doncs aquí es tracta de tenir previsió, anar-ho fent amb aquelles bossetes i anar acumulant, clar, han de tenir bon congelador, i poder fer, i llavors tens cafès, glaçons cookies.
0: I tant, i a més, que bé que s'està a les nits d'estiu, a la fresca, llàstima dels bitxos.
1: Ja, han de tenir coses pels mosquits també, eh?
0: Sí.
1: Mira, un detall de benvinguda molt xuli.
0: A veure.
1: També regalem, preparem remets de gesamí, o amb lavanda, o sigui, flors que siguin antimosquits, o un gerani, els de lliguem així d'una mica amb un imperdible i per posar aquí, en la, com es diu, a la solapa.
0: Ah, molt bé.
1: Aquí al costat.
0: Ah, mira, anem elegants.
1: Anem elegants, fem una oreta i a més espantem els bitxos.
0: Molt bé, i no t'hi fiques algues si la temàtica és marinera?
1: No, perquè no ens espanta els mosquits. Les algues les podem posar per decorar amb una altra cosa.
0: S'ha de tenir coneixement, veus, de les plantes bones. Clar. Perquè no se t'acostin, no?
1: Depèn de l'utilitat que li volíem fer. Doncs fem una cosa, fem una altra. I després doncs, ja ve la part del joc, que fem el bingo. Home. Tu d'això en saps molt, eh?
0: Home, jo faig bingos musicals.
1: A veure, explica'ns-ho.
0: Amb les bingues ho podeu buscar a Instagram. I sí, sí, pues bé, un bingo musical, el que ve a ser el número, el bingo de tota la vida, amb números, però en aquest cas amb cançons o artistes i sobretot amb molta marxa, perquè
1: però també
0: del
1: poses...
0: que es tracta és de saltar i de ballar.
1: Però amb blat de moro i així també, o com
0: els va? Hi donem punxons.
1: Com punxons?
0: El cartró amb les cançons i un punxó, el que vindries amb el que et faries un pinxo de pollastre.
1: Sí.
0: D'acord, punxons. I que ho foradin, perquè després, clar, la gent vol ballar, la gent vol saltar. Tu no pots tenir una cosa a la mà que té tres pedres a sobre tapant la cançó.
1: Val.
0: Per tant, s'han de ser pràctics, els foradem. I a ballar.
1: Molt bé.
0: I xala, la gent xala fort, eh?
1: Ah, molt bé, doncs mira, haurem de provar-ho que tingo,
0: eh? Mira, pots reciclar-ho i passar-te el bingo musical.
1: Sí, sí, també és veritat, sí, sí. Nosaltres el que és dintre el bingo sí que fem després allò de començar amb el revés...
0: L'antiquina
1: i aquestes històries que és quan després ja salia i ja la gent és igual.
0: Que els números són lo de menys, que bé que ens ho estem passant, no?
1: Sí, al final és, mira, té un pongo, t'ha tocat i ja està. Doncs sí, sí, sí. I què més, i què més? Ah, també cosetes per reciclar.
0: Què vols dir?
1: Les espelmes, per exemple, que no poden faltar cap festa, espelmes. Doncs reciclem pots de vidre, llaunes de tonyina, per exemple, o de conserves, i les decorem, les podem pintar, o les podem posar amb cintes de colors, i ho anem escampant, depèn de la temàtica.
0: Ai, que bonic. Clar que necessites Excel i previsió,
1: sí.
0: I clar, perquè tens coses que ja portes setmanes treballant, eh, Roser? Abans no arriba aquesta festa, tu ja has treballat fort, no has anat només al supermercat a comprar i ja has vingut, sinó que
1: no.
0: Has fet molta feina abans, eh?
1: La veritat és que hi ha anys que he dubtat de fer-la, precisament per això, no? Però després... Clar, és tan xulo i passen coses tan xules i tothom ens ho passem tan bé que dic, va, val la pena.
0: Clar que sí.
1: Ai, sí. Doncs mira, què et sembla? Anem al consultori perquè tinc feina aquí,
0: ai,
1: també.
0: Que els deures de la festa temàtica.
1: Sí.
0: A veure quins són. Som-hi. Doncs vinga, que tenim moltes ganes de veure quins tips ens porta la Roser Martínez per aquesta festa temàtica abans de tancar secció. Què hem de fer? Què hem de fer, Roser? A veure.
1: Mira, coses molt faciletes, perquè ens han de simplificar la vida, eh? Perquè davant d'una festa tan gran només falta que ens posem a fer galtes de porc amb no sé què.
0: No ens compliquem.
1: Pollastre amb gambes. No.
0: Com a mi, l'amic de la barbacoa, sí, aquest el convidem, eh?
1: Sí, aquest el convidem. Però nosaltres hem de buscar coses senzilletes, com que ja tothom portarà coses. Doncs mira, què millor que els dips? Els dips són aquestes coses per picar que llavors ho combines amb verduretes, amb endívies, saps? Cremes, diríem.
0: Cremes, val.
1: Cremes, per exemple, una crema d'espàrrecs blancs. Mm. Agafes un pot d'espàrrecs blancs de conserva i la meitat del suc i tots els espàrrecs. I tot allò amb una cullerada de crema Philadelphia, saps? Qualsevol formatge d'aquest fresc.
0: Sí.
1: I triturat, mini primer a tope, aquests dies.
0: Oh.
1: Mini primer topper. Tot això triturat, una mica li poses tu el teu gust, sal, pebre, o si vols una mica de maionesa, també hi queda bé.
0: I anem amb el trosset de la pastanaga a xocar,
1: clar,
0: un estil així, no?
1: Tu prepares molts de bols amb això, amb pastanaga, amb cogombra, amb endívies, amb pebrot, totes coses que puguin anar xocant, amb nachos, el que sigui, i fas això. La crema d'espàrrecs, també, la crema de pebrots.
0: Com la fem aquesta?
1: Pebrots al piquillo de pot, el mateix.
0: Uh-huh.
1: Tires el pebrot a piquillo i tires el formatge crema, i si vols una mica de maionesa, i vinga, tot turmic. Tot triturat. Vinga, ja en tenim una altra.
0: Això entenc que ho fas tu, eh? Això ho aporta a la casa, eh?
1: Sí, sí, sí. Ah. Jo faig totes coses d'aquestes.
0: Bé, preneu-ne i aneu al pongo de la Roser i ho aporteu també.
1: També. Després la crema de musclos amb escabets.
0: Oh!
1: Doncs agafes els musclos amb escabets, tu mateix agafes
0: el
1: Philadelphia.
0: El també?
1: També. Tot.
0: Aquesta la no se'm hauria corregut, eh? Oh, per favor! Molt bé!
1: Sardines a llauna, el mateix, vinga, sardines...
0: Omega 3 i tot, marxarem amb omega 3.
1: Turmix i tira avall. Tu aquí cadascú li tira les seves espècies i el seu punt final. Olivada, el mateix, agafem un pot d'olives i aquí podem posar chimichurri, podem posar pinyons i, o anous i podem posar una mica d'una anxoveta per donar-li un gustet i també túrmix i vinga, anar continuant.
0: Mare de Déu, quin dia és la festa, Roser? Em
1: doncs mira, aquest any encara no hi ha data, però estàs més que convidada, home. Vaja.
0: Home, doncs sí, eh? I si algú munta una superfesta temàtica amb aquesta decoració meravellosa, que no té per què ser del mar, pot ser d'altres coses,
1: que
0: t'ho enviïn a l'Instagram, Roser.
1: Sí, el Roser Martínez Creativitat, i que comparteixin, que ens agrada molt, eh?
0: Ens agrada molt rebre les vostres coses i ens fiquem aquí ben contentes quan
1: ben
0: ho feu.
1: Ben contentes i veure les idees.
0: Anem de festa, Roser?
1: Vinga, va,
0: vinga,
1: cap a la Partipongo.
0: Vamos.
1: Som-hi, adeu, adeu.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: parejas y relaciones a lo largo de la historia las ha habido siempre y seguro que las habrá. Y tú recuerdas algunas de ellas. Cleopatra y Marco Antonio, Teodora y Justiniano I, que acabaron gobernando el Imperio Bizantino. Isabel de Castilla y Fernando II de Aragón, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, Pierre Curie y Marie Curie, Sisi y Francisco José, Frida Kahlo y Diego Rivera, Rainiero III de Mónaco y Grace Kelly, y en la actualidad Elsa Pataky y Chris Hemsworth, Jada Pinkett y Will Smith, Penélope Cruz y Javier Bardem, Elton John y David French, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Así son las parejas de hoy. Claro que la mejor es la tuya, o la mía, o la vuestra. El viaje a ninguna parte llega al fin. Nos despedimos hasta la semana que viene. No sin antes recordarte que te enamores. Enamórate. Elbert Horvath dijo: el amor que damos es el único amor que conservamos. Paulo Coelho dijo: te amo porque el universo entero conspiró para ayudarme y encontrarte. Hasta la semana que viene. Enamórate. Bye bye.
1: Se acabó.
2: Radio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: La llengua no té ossos, però en trenca de ben grossos. La llengua és el pal de paller d'una cultura. És allò que ens apropa i ens distingueix dels altres. L'element de cohesió de les diferents onades migratòries que han viscut a Catalunya ha estat la llengua a través d'un ensenyament que aplica una immersió lingüística que ha funcionat sense fractura social i sense problemes des de fa ja 40 anys.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: Entre caixes i bancs tot són entrebancs. Un refrany que seria relativament modern. Per això no és d'estranyar que els darrers temps hi hagi pogut fer fortuna alguna recreació d'un refrany amb els bancs i les caixes d'estalvi de protagonistes, després del prestigi acumulat i els maldecaps que ens han causat.
4: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Cada cosa al seu temps i les figues per l'agost. Cada cosa al seu temps i un temps per a cada cosa. Aquesta sentència bíblica de l'Eclesiastès, que indica que les coses cal fer-les o abordar-les quan toca, ha inspirat filòsofs, poetes, músics i tot d'altra gent que l'ha recollit, comentat i reformulat. Entre d'altres cantants han fet servir, que hi ha un temps per cada cosa, Pete Seeger o Bob Dylan.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
3: No hi ha camí que no tingui fi. Ja fa dies que fèiem un reguitzell de dites relatives a camins iniciats. Ara que som a la fi, tancarem el cercle amb un altre enfilall. Savis com serem després d'una llarga travessia. Com diu aquell poema de Cavafis, per exemple, del viatge a Ítaca.
4: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe, entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai, no t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

L'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: Hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí, les van fer expressament per la banda sonora, i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: "Estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: "Vaig néixer grega i moriré grega", mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: "L'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo", aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: "És el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis". Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercury des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick Dia.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la película Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó.

Aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... I just called to say I love you. I busca tenir una aventura. I just called to say. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir, vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de la

Black is Black, 1966, bravos. La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farrow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té que veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67. Que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara com a introducció posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo, va sonar fa poc, però jo no em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Neill.

0: friend.
1: I want the love of Rosalie.
0: Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona.
1: Have you ever loved but not known how?
0: Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, refereix-se a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí.
2: Ram-a-lam, ding-dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.

Ramadama Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits i, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, in the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: I com sempre marxem ballant amb l'espai els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La mare dels ous.
1: Notícies fresques, convidats a proximitat i música d'arrel.
0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
2: Bona tarda, amics i amigues. Avui és divendres 3 de juliol de 2026. Benvinguts a La Mare dels Ous, un programa sobre cultura i música popular. Bona tarda, Toni! Ai, no, que no ets el Toni!
3: Bona tarda, Ramon!
2: A veure, avui ha passat una cosa, que ja malauradament al Toni no li han canviat el torn i avui no el podrà despedir aquest darrer programa de La Mare dels Ous. I avui, per no estar sol, doncs ha vingut un tal Martí Altimira.
3: Què tal? Espero estar a l'alçada del Toni.
2: Sí, home,
3: farem
2: sí.
3: Farem el millor que podrem.
2: I tant! I el titular d'avui és que ens arriben les vacances. Per tant, oita, comencem ja a presentar el primer dels discos d'avui. Ell es diu Joana d'Arc, és un projecte musical que neix amb la intenció de traslladar al moment actual aquelles cançons que van deixar constància del costumisme i les tradicions del segle passat. A la Lireta, el seu primer EP, Joana d'Arc busca acostar aquestes melodies tradicionals al públic actual i experimentari, fent una reinterpretació adaptada del context sonor contemporani, tenint especial pes la música electrònica. La Lireta es basa principalment en una de les obres més importants de l'etnòleg i folclorista català Joan Amades, Folklore de Catalunya 1950-1969, on es recullen faules, cançons, costums de la cultura catalana. La investigació i el triatge tan concret que Joana d'Arc ha fet dels textos de Joan Amades s'ha fet partint d'un objectiu clar per al projecte, donar veu a la dona del segle passat i donar-li una nova perspectiva. Una tasca àrdua, però alhora apassionant i reveladora. En la cançó que escoltareu seguidament està acompanyada per la Judit Pi Eloi i es diu La Jutgessa.

0: Som-hi! El darrer projecte del músic català Ricard Ros i Roig se centra en la tradició musical catalana i en la seva cornamusa, el Sac de Gemecs. Amb l'experiència dels grups Riu, Qui Hi Ha i Fetus, amb qui ha creat i gravat 10 discos, el flautista Isaac Aire arrenca el seu projecte més personal a cavall de la tradició i la modernitat. El repertori es nodreix del seu imaginari particular, creant noves composicions i interpretant peces tradicionals. Amb el Sac de Gemecs com a protagonista, Ros presenta una proposta lliure sobre la tradició, acompanyant les melodies amb sintetitzadors i caixes de ritmes i altres instruments com el violí, la trompeta i la veu. Ros dona la mà al present amb un so modern i una proposta contemporània. Aquest segon àlbum que ens presenta, El Foc, és un discurs al·legòric de com aquest element el representa. Ros s'hi acosta des de l'admiració, l'estima i el respecte. El foc com a ritual i centre de la nostra cultura popular. La força del foc i la seva versatilitat ens permet escalfar-nos, cuinar-nos, acomiadar-nos, revelar-nos, reivindicar-nos i celebrar-nos. Escoltarem a l'àlbum El Foc de 2024 la cançó Cremem-ho tot.
1: La mare dels ous, a Ràdio Montornès,

Molt bé, i després, o abans, o després, vindrà Bon Vent. És el projecte de música familiar d'Every Night, un homenatge a la música d'en Xesco Boix. No és només una proposta musical, sinó, sobretot, transformadora i carregada de valors. Amb aquestes cançons volen transmetre a les generacions del segle XXI l'esperit de Xesco Boix i la generació del grup de folk. Davant d'un món individualista i depredador com l'actual, amb la canalla tan connectada a les pantalles i a la tecnologia, reivindiquen allò més bàsic que no cal perdre: una infància feliç, arrelada a la música i a la cultura, a la comunitat i a la germanor. Si recordeu, fa un parell de setmanes escoltàvem una cançó fantàstica del Xesco Boix que es deia La bicicleta, i avui doncs, hem volgut tornar-hi, i ara perquè escolteu La Pepa Maca.

0: Recordeu que som al 91.2 de la FM, a Ràdio Montornès, i que la Mare dels Ous es torna a passar el diumenge a les 7 de la tarda. Ara us volem presentar Feten Feten, que és molt més que el projecte musical de Jorge Arribas i Diego Galaz. És el llenguatge de l'ànima fet harmonia. Els seus primers compassos s'escolten el 2009 i neixen de la necessitat d'aquests músics de Burgos de posar banda sonora a les seves influències i records. La música d'aquesta original formació és una lectura contemporània de la música tradicional i de la música popular de ball, gèneres que els inspiren i els homenatgen utilitzant la imaginació i la creativitat com a banderes. Dos enamorats dels instruments diferents, ja que, a més dels convencionals, en el seu directe podem escoltar el xerrac, el violí trompeta, la flauta cadira de càmping o el recollidor. Des de que va començar el seu camí el 2009, el duo ha autoproduït amb micromecenatge els àlbums Feten Feten, del 2011, i Bailables, del 2014. El 2016 arriba Cantables, un disc que incorpora lletres i veus a les seves composicions de músics i artistes de la talla de Fito Cabrales, Jorge Drexler, Julieta Venegas i Natalia Lafourcade, entre d'altres. El 2018 publiquen Melodies d'Ultramar, una autoproducció en què ens proposen acompanyar-los en els viatges que han realitzat pels mars i oceans que uneixen cadascun dels llocs visitats per aquesta original formació i que s'han nodrit de diferents ritmes i estils musicals, reinventant la manera d'entendre la música popular. Al setembre de 2021, al costat del compositor i productor Sebastian Schon, espero haver-ho pronunciat bé, sí, van editar Cantables 2. Actualment compaginen els seus concerts i compromisos internacionals amb les gires com a músics integrants de Fito i Fitipaldis i actuacions al costat de Nieves con Costina. Ara mateix estem escoltant el single Jota de Wasabi del 2025 de Feten Feten.
1: La Mare dels Ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.

0: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.
1: Para bé l'orella, és l'hora...
2: de les notícies fresques, molt fresques.
1: Demà, 4 de juliol, si encara no les heu vistes, hi ha les Falles de l'Os. A banda de la baixada de falles, aquest any celebren els 100 anys de la recollida del Vall Pla de la Cistellera. Hi ha una programació força atapeïda, on podreu fer un taller de contradanses, taller de balls catalans, amb ballaveu i, més tard, el ball amb l'orrètic. Si en voleu saber més, entreu a falles.alos.cultura.cat.
3: I recordeu que la setmana vinent, del 9 al 12 de juliol, hi ha el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova i la Geltrú. 45 anys de FIM-PT, la tradició com a patrimoni viu i motor de creació contemporània. Recordeu que és gratuït, pensat perquè la cultura estigui a l'abast de tothom, convidant i gaudint de la música i de les nits d'estiu a Vilanova i la Geltrú. Info 3w.fimpt.cat. M'he deixat de dir que el festival és un dels més antics de l'Estat dedicat a la música tradicional i d'arrel, i que proposa una programació que s'allunya dels circuits comercials i afavoreix l'intercanvi cultural amb formacions d'arreu del món.
1: I del 24 de juliol al 2 d'agost, el 35è Danzàneu Festival de Cultures del Pirineu. La 35a edició del festival reunirà prop de 40 propostes de música, dansa i patrimoni material i immaterial desplegades en una vintena llarga d'espais singulars. Una programació que evidencia el vincle entre cultura, natura i comunitat, convertint les nostres valls en una referència arreu del país.

0: I amb aquesta música, doncs demà arriba el 4 de juliol, Festival Folk Balla Montornès. Això serà a la plaça de Joan Miró a partir de les 8 de la, a partir de les 8 hi ha una trobada de grallers, i a les 9 amb aquests que esteu escoltant, que es diu Flor. Però també hi haurà la portàtil FL. Folk és un trio amb un nom que combina un estil ben definit, el folk, amb una manera d'entendre la música, el flow, que en diuen ara, la fluidesa, per oferir un so energètic i contundent amb un repertori propi de ball folk. Les seves influències passen per les sonoritats mediterrànies, cèltiques, el pop-rock i la música folk europea. A través de la guitarra, en Sisko és el motor de la banda, el ritme, que fa en Marc amb el batec de l'acordió, i en Xavi amb la sonoritat de la mandolina, nedin entre melodies i harmonies en un mar de possibilitats. Trobada en una reunió de tres músics amb bagatges i inquietuds musicals diverses, que han trobat en el ball folk una manera d'expressar-se i de crear un sol propi. Una manera personal d'entendre la dansa per a públic del segle XXI. Recordeu, demà, sobretot, eh? No
1: faltem. Tothom.
0: Tothom. A la Joan Miró.
1: A ballar.
0: A les 9 del vespre.
1: A Montornès del Vallès.
0: I que, a més, hi ha botifarra.
1: Oi tant.
0: Molt bé, continuem, i ara ho farem amb una persona, amb un grup que feia molt de temps que no tornàvem a posar, i es diu La Marta Rius. La Marta Rius va presentar el seu primer disc en solitari, No em deixis caure, el 2013, apassionada per la música tradicional. Va començar a buscar el seu so l'any 2000 amb Sol i Serena, i des de llavors no ha parat d'investigar, vinculada també a projectes com De Calaix o El somni del drac. La seva veu evoca tendresa i fortalesa alhora, mentre la música es mou entre el folk, el pop i la música d'arrel. Inseparable de l'acordió, en el vostre projecte personal també ens convida a jugar amb els sons del xilòfon, una bossa de plàstic o una caixa de música. La Marta Rius, del CD Ànima Salvatge, Cançó de taverna.
2: La mare dels ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.

A ràdio.montornès.cat us podeu descarregar l'aplicació i allà podeu escoltar en directe o a la carta. Bé, ara volem presentar a Lluís Peixoto. Va néixer a Coimbra el 1980. És un dels intèrprets portuguesos més distingits d'instruments de corda tradicional, com ara el cavaquinho i la mandolina. Al llarg de la seva carrera, Peixoto va formar part de Descària durant 6 anys, un grup de música tradicional portuguès que va començar el 1999, classificats com a rock alternatiu i neofolk, així com el Stockholm Lisboa Project. El seu primer àlbum en solitari, Asimétrico, del 2017, va incorporar influències electròniques. Ha col·laborat amb artistes com Julio Pereira, Ana Bacalau, Dulce Pontes, Virgul, Sergio Godinho i Vitorino. El 2021 va publicar Geodèsia, un àlbum acústic centrat en la mandolina i enriquit amb col·laboracions internacionals. L'àlbum va rebre una àmplia aclamació de la crítica de publicacions com el World Music Central, la NFS, el Time Out, entre altres. I ha rebut diversos premis, incloent-hi la millor composició original l'any 2011 i el millor àlbum folk el 2011 també. Ara mateix escoltarem la cançó Siga a Rusga de l'àlbum Geodèsia.

0: La mare dels ous, amb Toni Cid i Ramon Altimira.
1: És el moment d'obrir
2: el pot de la confitura. El dia 21 de juny anunciàvem l'arribada de l'estiu astronòmic i no hem tingut temps d'adaptar-nos a la nova estació. Quina calor que fa! I ja sabíem què passaria. I per això, vinga, tots corrents a instal·lar sistemes de refrigeració de l'aire. A condicionar-lo, que diuen els eufemismes. No són sempre benvinguts els canvis. El corrent que guanya ens ven la fal·làcia d'un clima tropical sense alts i baixos és l'ideal. I per aconseguir-ho, necessitem calefaccions a l'hivern, neveres a l'estiu, la monotonia i la uniformitat arreu.

0: I doncs, què esperàveu? No anem bé. Si la sensació ens l'ha de suggerir un algoritme que treballa amb les dades que hi hem escollit sense saber-ho, qualsevol nit pot sortir el sol. Som a finals del cicle, quan els fruits apareixen sucosos com un reclam. Ara el pot ja està quasi buit i hem de pensar en tornar-lo a omplir. I la natura i el nostre esforç ens ompliran de satisfacció veient com tanquem un pot ben ple d'esperança per a altres moments més rigorosos. Alerta! S'acceleren els canvis al paisatge. Si la causa és un incendi, que ningú prengui mal. Jo me'n vaig a l'ombra a fer la migdiada. Molt bon estiu!
1: Molt bé, i ara continuem amb Ballaveu. Ballaveu, que explora la pràctica de les cançons per fer ballar, presentar la cadència i mantenir ferm l'aire de cada dansa. En les seves veus juguen, s'enllacen, es persegueixen, dialoguen, interpreten el cançoner tradicional i popular català de nord a sud, d'est a oest. Valls plans del Pallars, jotes de l'Ebre, havaneres de l'Empordà, ballets i sardanes de la Catalunya interior... Sense oblidar els balls de la parella que han omplert places i embalats arreu del país. Una interessant proposta amb la veu com a únic instrument melòdic, repte en el que la Patri i el Xavier posen de manifest el seu bagatge i coneixement. Dues veus sense artificis, empastades i harmonioses que us faran ballar amb emoció. Del CD Ball de nit del 2020, la Cistellera de l'Os.
2: La mare dels ous, a Ràdio Montornès.

0: La Mare dels Ous, música i cultura popular a Ràdio Montornès.
1: Passi, passi, que veurà el piset. Avui ens ve a veure...
2: Mira, avui em fa molta il·lusió que ens vingui a veure una persona de Montornès.
3: Sí, senyor.
2: Perquè està més fora de Montornès que Montornès.
3: Bueno, perquè no para, no para.
2: És el Carlos Murillo.
4: Hola, bona tarda.
2: Què tal, Carles?
4: Plaer, molt bé.
2: Ai, jo, mira, fa dies que tenia ganes de que vinguessis. Hòstia, m'has passat un currículum que no sé si llegir perquè no sé si tindrem temps. Però bé, alguna cosa han de saber els nostres oients per què i per què t'hem portat. Mireu, el Carlos va néixer a Montornès l'any 1996, graduat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, especialitat d'escultura el 2018. Entremig va cursar el curs de professionalització en imatge festiu a l'Escola Massana, on va elaborar el seu primer gegant. Dins d'aquest curs va aprendre les bases de la policromia a l'Escola Olotina de la mà de l'escultor Sant Joaní, Francesc Fajula. Exacte. El 2017 du a terme el curs Conservació i Restauració aplicant l'escultura policromada a l'Escola de Conservació i Restauració d'Obres d'Art, que li aporta les bases per acabar...

0: Ingressar a l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Immobles Culturals de Catalunya. Mare de Déu. Aquests noms són molt llargs.
1: Són llargs, sí.
2: Quantes vegades conservació i restauració.
0: Sí.
1: I no restauració de menjar, eh?
0: Perquè a més es gradua en l'especialitat d'escultura policromada el 2022. Sí. És, sí, això és una part petita del que fas.
1: Sí, això és una part petita.
0: Petiteta, sí, molt, sí, bé. El 2019 va formar part de l'equip de treball de l'emblemàtica botiga El Ingenio de Barcelona, sent el cap de l'obrador, al tanto. Aquell mateix any es convertia en el president de gremi d'escultors d'imatgeria festiva de Catalunya, el Gerif.
1: Sí, així és.
0: Déu-m'hi-do, no?
1: Sí, sí.
0: Podria seguir... Mira, aquesta sí que la vull dir, perquè l'any 2024 també realitza un estudi científico-tècnic de la composició matèrica de la carassa de la Catedral de Barcelona, uh-huh, i el 2025 realitza la restauració i estudi científico-tècnic dels gegants centenaris de la Plaça Nova de Barcelona, com també la restauració del Centre de Restauració de Béns Immobles de la Generalitat de Catalunya, l'especialitat de pintura i escultura sobre fusta.
1: Una beca, correcte.
0: Mare de Déu. Has fet 7 o 8 gegants.
1: Sí, 7 o 8 gegants.
0: Entre ells la recuperació de l'àliga barroca de la ciutat de Valls.
1: En fusta, correcte.
0: En fusta. Els gegants d'Esplugues. La primera va ser la Margarida Olivera. Sí. De Montornès. Això va ser el 2016. Després ja vam vindre la gala de la colla de blaus de Granollers, l'enramada de Sallent, el bou de Monistrol de Montserrat, en fi, també has fet conferències, has fet taules rodones, mare de Déu.
1: Hem anat fent, sí, sí. Tens i un munt de restauracions.
0: Tens temps per fer altres coses?
1: No, la veritat és que no. Ja m'agradaria, però no.
0: A veure, no sé per on de començar, perquè va, ens has d'explicar. Jo primer, fes-nos 4 cèntims de tot això que has estudiat, al final és per fer coses noves o per restauració?
1: La primera carrera, que és Belles Arts, aquesta sí que la vaig fer, doncs, més encaminat al món de l'escultura, la producció d'escultura, tots els processos escultòrics, diguem, motllos, positivats, pintures. I la segona, aquesta ja és més focalitzada en restauració de béns patrimonials, és a dir, des d'elements arquitectònics, policromies, pintures, papers... I aquesta, doncs, el que faig és agafar l'especialitat per lligar-la amb la de Belles Arts d'escultura policromada, que aquí ens entra tant escultura sobre pedra com escultura sobre fusta, policromada i daurada.
0: Sobre fusta? Vol dir que encara es fan coses sobre fusta?
1: Sí. Tots els retaules entrarien dins d'aquesta...
0: Retaules
1: i escultures, sí, exactes.
0: Jo ara estava pensant en gegants, dracs, no sé
1: què... Encara en fem, encara,
0: sí?
1: En fem.
0: Bueno, l'Àliga de Valls, evidentment, doncs, has fet una restauració, no sé de quin segle...
1: No, no és una restauració, és una recuperació d'un element que per la Guerra Civil es va perdre, i era l'Àliga que des de mitjans del segle XVIII segurament dansava la ciutat.
0: Sí, hi havia papers o hi havia alguna cosa...
1: Sí, hi havia documentació, hi havia imatges, i hi havia tot seguit de notícies. Notacions històriques, on ara es podia resseguir les construccions, les reparacions que s'havien fet d'aquesta peça.
2: I ho vol voler recuperar el més fidedigne possible.
1: Exacte.
2: En aquella època.
1: Aquí la gràcia del projecte era que aquest any celebrava el 325è aniversari de la primera referència de l'ús de l'Àliga Festiva a la ciutat. Uh-huh. Això juntament també es lligava a que l'Àliga que teníem fins ara de l'any 91 també tenia unes deficiències tècniques que la feien una mica perillar i que s'havia de prendre una decisió. I després un altre element que va motivar aquesta recuperació és el fet de no poder portar mai més el colom viu al bec, que això era era molt específic d'aquesta àliga, és l'última àliga de tota Catalunya i de països catalans, diguem, de València, Morella i de Palma, fins i tot, que havia portat aquest element.
0: Amb fusta pesen més o pesen menys?
1: Ah, és bona pregunta aquesta.
0: Perquè, clar, ara estem parlant de fibres sintètiques i no sé què, no sé quant, has fet amb una fusta. Sé que hi ha unes fustes que són molt, molt, molt febles, o sigui, que no pesen gaire, però,
1: doncs,
0: clar...
1: Tot depèn de la tipus de peça i de la llargada. En aquest cas, com era una peça que era molt llarga i que la cua doncs el teníem amb una distància bastant, bastant llarga pronunciada respecte al cap, doncs aquest cap havia de ser massís.
0: Clar.
1: I és un cap que pesa vora uns 12 quilos, més 2 quilos de la corona, però sí que és veritat que tota ella, la peça se'n va uns 65 quilos... aproximadament, no està gens malament, però sí que està molt ben contrarrestat el pes i per tant a l'hora de densar...
0: Per això has doncs de fer la cua més llarga per equilibrar, diguem-ne...
1: Exacte, per equilibrar. En canvi, si hagués sigut una peça més reduïda, més rodona, doncs en aquest cas hagués pesat menys segurament.
0: Anem als inicis perquè hem passat molt ràpid. A veure, tu has estat membre del Ball de Diables de Montornès.
1: Correcte.
0: Sembla que vas estar als Gegants.
1: Als Gegants no.
0: No, als Gegants
1: vaig
0: no.
1: Vaig estar a Vilanova, als Gegants.
0: Ah, vas estar a Vilanova. O sigui, a part de Montornès, has voltat...
1: Sí, he anat voltant.
0: I has entrat a diferents...
1: Entitats, associacions. Sí, la primera va ser aquesta, Vilanova del Vallès. De Vilanova vaig passar ja als Diables. Però, de fet, als Diables no, vaig entrar directament al Drac.
0: Vaig
1: estar un parell d'anys també combinant el Drac amb Diables.
0: Vale.
1: A partir d'aquí, després ja faig el salt de Barcelona, Gegants de Santa Maria del Mar, Gegants de Casquetic...
0: I
1: d'aquí ja passo directament a Vilafranca del Penedès, que són uns gegants també centenaris, i és on hi estic ara des de fa 8 anys, ara serà 8 anys.
0: I d'aquí és on et ve tot el...
1: No!
0: Aquest enrenou per dins de dir, home, això m'agradaria a mi...
1: Això és una mica estrany perquè a la família no tenim ningú que s'hi dediqui al món de l'art, o almenys no ho sabíem.
0: Yeah.
1: Després sí que va sortir amb el temps, no? Que tenim un familiar del pare que sí que li agradava molt la pintura, feia marismes i feia natures i bodegons i demés. I pensem que pot venir d'aquí. Però tot va començar de petit, un Sant Joan, amb uns avis tenien una botiga al costat, allà, a Montornès, no? Al costat de l'altra banda de la plaça...
0: De la plaça del poble. Sí.
1: I un dels amics, en Sergio Belmonte, que ell era dels Diables, em va dir, home, vine, que avui hi ha els Diables, hi ha els Gegants i demés, i jo, de fet, no, ni... Clar, de petit a casa tampoc teníem tradició catalana, diguem, en quant a imatgeria i entremesos i balls. I res, vam anar a veure els Gegants, a mi em va impressionar, però va impressionar no només com ballaven, sinó que jo ja pensava que com es podia fer allò. I clar, llavors, bueno, indagues una mica pel Google, per l'internet, i vas veient, no?, que això és una escultura, que hi ha fang, a partir d'aquí, llavors, a la primària, l'assignatura de plàstica se'm dona bastant bé, m'agrada molt el volum, faig coses amb plastilina, i vaig veient que, ostres, que això m'interessa, m'agrada, i pot ser un... Bueno, pot ser una sortida, no? A partir d'aquí jo faig el batxillerat sociohumanístic aquí a l'Institut Minyes Velles i d'aquí ja entro a la Facultat de Belles Arts.
0: Molt bé.
1: I a partir de Belles Arts ja ens encaminem.
0: Vas anar directe ja, eh?
1: Sí. Malgrat que per nota podria haver entrat altres...
0: Llavors, en quin obrador entres... Perquè, clar, això quan...
1: Això és molt
0: utilitzat. Quan acabes la carrera t'has d'anar col·locant en algun lloc per començar a aprendre aquesta mena d'ofici. Perquè és un ofici.
1: Sí, és un ofici i de fet jo crec que és un ofici que mai ens saps del tot, perquè a més és un ofici que entra en molts altres petits oficis, clar, no només és dissenyar el gegant, però llavors entra la part d'orfebreria, entra la postisseria, les perruques, l'equilibri, el fuster amb la fusta,
0: vestuari,
1: exacte, clar. Saber una miqueta de teles, perquè nosaltres seguim seleccionant els teixits, bueno, i llavors tota la part d'escultura, no? Escultura, sí. Mollos,
2: la
1: positiu,
2: pintura...
1: amb el material que utilitzis, la pintura, la policromia... Bueno, és un ofici bastant complex. Jo entro llavors a l'obrador aquest de l'Ingenio, estic un parell d'anys, que és l'última revifalla que va tenir aquest local, me n'encarrego, sí, malauradament, m'encarrego de tota la part, de creació artística, diguem-hi, de fer cursos i tallers a la part de l'obrador. Després d'aquí entro un altre, també estic durant 3 o 4 anys en un taller també especialitzat d'imatgeria festiva del Camp de Tarragona, i això també em dona molta base mentre aprofito per cursar aquest segon grau de conservació i restauració de patrimoni. I a partir d'aquí, el que sí és molt autodidacta, molt prova-error, saps? També vaig fer un curs, és cert, durant el batxillerat de Cartró-Pedra, a un poble a prop de Figueres, a l'Empordà, que sí que em va donar unes bases de com es podia fer un element amb Cartró-Pedra. És una setmana, t'ensenya més o menys els processos, i a partir d'aquí ja és anar fent autodidactament i molts errors, i moltes frustracions, i molts diners a la brossa, però bueno, és un ofici.
0: Quan va tancar l'Ingenio? Perquè de l'Ingenio hi ha molts gegants que tenen molts pobles, perquè abans es compraven fins i tot es llogaven.
1: Exacte, abans de l'Ingenio de fet hi havia altres cases de lloguer, com Casa Paquita, La Bolsera, que hi havia molts escultors de renom, com l'Escaler, com Benet Escaler, que era qui proporcionava doncs, les escultures perquè aquestes cases poguessin llogar aquests gegants. I llavors, quan els llogaven, molts pobles se'ls quedaven.
0: Yeah,
1: clar, dir, no és final... com ara que tenim una idealització o tenim un altre pensament sobre aquests elements, que són elements patrimonials que s'han de conservar. No, abans eren peces que molt sovint s'anaven refent cada any o s'anaven modificant els vestuaris, les perruques... I
0: bueno, sí, no hi ha la litúrgia que hi ha ara, que
1: no.
0: Cuidar els gegants, que no sé què, que ningú els copi.
1: I ara no sé tampoc és que vingui de fa molt temps, perquè jo diria, a vegades ho hem parlat amb amics i companys, fa 10 anys potser el terme patrimonialització està posat sobre la taula, però abans no...
0: Bueno, perquè també ha revifat una mica.
1: Una mica, clar, i tot aquest tema de la conservació, de la restauració, ara amb el tema de Xixena, amb el tema de no sé què... Clar,
0: això m'imagino que deu ser pels anys 80, 80s, 90s, no? Que comencen a haver-hi proliferació de gegants,
1: clar, amb la, amb
0: a diferents pobles... Clar, hi havia pobles petits que evidentment no es podien permetre fer una parella de gegants.
2: Bueno, i 80s, 90s, perquè abans no s'hi podia.
0: Bueno,
1: evidentment. Bueno, si podien, bueno, si compraves podia... el model de l'Ingenio, sí, que sí. Era el Reis Catòlics, sí, i per tant estaves dins dels paràmetres establerts.
2: Exacte, però no podies com tenir la teva imatgeria arrelada a la història d'allà no, del teu indret.
1: Això justament a partir dels anys 80, sí, sí, amb el món sí, sí, de la democràcia, sí, també sí, el Vall de Diables, sí, sí. Els Correfocs i tot de més. Sí, sí, sí.
0: Com funciona això? Ara ets el president de la, del Gremi d'Escultors i Restauradors d'Imatgeria Festiva.
1: Sí.
0: Tornem ara a allò mitjana allò dels gremis i aquestes coses?
1: Bueno,
0: perquè de gremis, que, bueno, jo no sé si ni, suposo que en deu quedar algun, però no masses.
1: En queden gremis, però no com s'entenien antigament, sinó ara bueno. Són gremis que el que fan és aglutinar per saber també quins cens d'artesans tens d'aquell ofici, no? I també doncs, de cara a les administracions de dir, aquí som alguns, som uns quants, tingueu-nos presents, no? Per ajudes, per subvencions... Inclús per lleis que s'estan modificant ara, per exemple, la llei de patrimoni, no? Material i immaterial, doncs està fent tota la revisió d'aquesta llei. Doncs bueno, això també és un... També sí, fent força, d'alguna manera.
0: Potencieu tota aquesta
1: història. Exacte, i també des de la Generalitat a vegades ens demanen ajuda o algunes preguntes sobre alguns elements o...
0: He llegit que això va començar el 2017 perquè va haver-hi una trobada internacional de gegants a Reus.
1: A Reus,
0: i a partir d'aquí...
1: Va haver-hi un seguit de ponències i llavors, d'alguna manera, vam creure oportú sobre la taula doncs, el fet d'això de poder crear un gremi que aglutinés al principi no només eren escultors sinó que també eren restauradors i llavors amb el temps només s'han quedat amb escultors d'imatgeria festiva que són les persones que ens dediquem a crear i a conservar diguem, aquests elements.
0: I sou tots?
1: I som tots? No. Aquesta és la part negativa.
0: He llegit que van començar com unes 20 persones més o menys, o 20 tallers sí. No sé com,
1: sí,
0: si
1: sí,
0: ho feu
1: persones,
0: per taller o per,
1: taller, sí,
0: per, per taller. I quants n'hi ha, per exemple, a Catalunya?
1: De moment ens mantenim, però jo crec que amb la nova fornada ja estarem sobre unes 30 persones, més o menys, entre tallers que estan a punt de jubilació o que ja són força grans, i aquesta nova fornada.
0: Ja...
1: Que seríem gent com aquests, jo, més o menys 30
0: aquesta
1: anys.
0: Jubilació que dius, hi ha gent que tindrà...
2: Hi ha relleu.
0: Sí,
2: hi ha relleu.
1: Hi ha relleu, sí, però jo cada vegada ho veig... Bueno, jo seré el negatiu, eh? Però sí que és veritat que veiem... És un treball molt sacrificat, vull dir, sí. Caps de setmana,
2: sí, sí.
1: I després això, el món de ser autònom, que no és gens fàcil,
0: ja,
1: no?
0: Ja.
1: I no només és fer un gegant, és quadrar tot un equip, potser de 7 o 8 persones, que han de treballar colze a colze amb tu perquè aquesta peça estigui entregada quan toca.
2: Sí. Jo, en relació a això, volia fer una pregunta que més o menys ho has deixat entreveure abans. Tu vas fer una formació paral·lela amb la restauració a Belles Arts, que suposo que allà és a saco de volum, policromia, etc. Però, vull dir, no sou tants, o no hi ha un camí tan marcat com per començar a ser una de les persones que fan imatgeria popular. Llavors, més o menys, com t'hi vas fent lloc? Com vas, potser, coneixent altres tallers o altres...
1: Doncs mira, per poder donar una miqueta resposta, ara ja m'avanço una mica, però per donar una mica resposta, el que vam fer, es va fer un CPO, que és un curs de professionalització d'ofici, juntament amb l'Escola Massana, amb la FAO, que és la Federació d'Artesans de Catalunya, i es va fer, doncs això, que era un curs que va durar uns 6 mesos, en el qual hi havia una part teòrica, que hi havia gestors culturals, també hi havia historiadors, que feien tota la part històrica dels elements festius, els entremesos, com s'han de fer, i llavors hi havia una part pràctica, que era el teu projecte final d'aquest curs, amb el qual havies de dissenyar un gegant, bueno, una peça, podria ser un capròs, podria ser un bestiari amb unes certes mides, sí, dimensions, i això donava doncs, aquesta base doncs, per poder crear més focalitzada, per poder dedicar-t'hi. També hi participaven diversos escultors i restauradors amb aquest curs, que també ens ajudaven i ens anaven guiant durant el projecte final. I llavors, per altra banda, jo en el meu cas he tingut molta inquietud. I de fet, quan jo sé, primària, no, a vegades fèiem per català, que havies de fer una entrevista a algú, no? Doncs, a vegades, jo recordo que vaig anar a Granollers, el Ramon Almedes, amb qui tenim amistat, i de fet ell em va fer un capgròs, que em va retratar, i va ser un regal dels
2: avis. Home, això fa il·lusió, sí, bueno, no? Això fa il·lusió.
1: Sí, volta. Llavors, amb el Ramon, després vam conèixer en Jordi Grau, de Terrassa, que també és un imatger... també que ja té un cert bagatge professional, molt bon bagatge. Llavors ell em va fer un gegantó també, bueno, és això, aquest punt de friquisme. I bueno, vas tenint conversacions i vas entaulant amistats i d'aquí vas coneixent, vas obrint, tant, no? I vas anant coneixent i vas fent camí. I llavors vas fent cosetes petites, aquí també vam fer els gegantons de la llar d'infants amb un torneig, sí, que va ser una de les primeres feines que també vaig fer.
2: Però no hi ha un camí de no. Entro a un taller o entro no. A col·laborar o a treballar per algun mestre artesà, recordant una mica com el que es feia abans,
1: com el que es feia
2: de l'aprenent que entra
1: no.
2: I aprenc
1: no
2: de l'ofici.
1: No sol passar, sobretot perquè les lleis tampoc ens ajuden. Vale. Llavors tenir algú aprenent al taller requereix diners, requereix i ningú ajuda. Llavors un obrador, i si són obradors com els nostres que som empreses petitetes, és impossible poder pagar tu per una persona 2.000 euros al mes. El que sí que es poden fer a vegades són convenis amb gent que està estudiant a les universitats, bueno, perquè vinguin a fer les pràctiques formatives.
0: Sense cobrar. Sí.
2: Bueno, ara sí que ara, crec que es cobra, però...
1: No,
2: és...
1: I algunes no es cobren, però sí que és veritat que cotitzen a la Seguretat Social des de l'any passat, això, que això no passava.
0: Això. Pues mira, però, això també està bé.
2: Però qui cobra és mínim, Vull dir,
0: ja m'imagino, clar.
1: De fer l'assegurança d'aquesta persona, aquest bé, o d'aquest estudiant, això, tot això ho cobreix la institució, bueno, diguem, la universitat o sí. L'escola amb la que està treballant. Sí, sí. Llavors això t'ajuda que puguis rebre algú amb pràctiques, vale, i amb formació, però clar, és un ofici, com tots els oficis, en 2 mesos no fa res.
2: Clar, una mica com amb la línia d'intentar garantir aquest relleu, no?, de la gent que porta molts anys, que ja a poc es va retirant, com per poder realment garantir una fornada de noves persones que interessades com tu.
1: Sí, de fet,
2: món...
1: quan hem treballat en diverses entitats i moltes entitats ens coneixen i llavors venen al taller i són nois joves que estan ara a punt d'entrar també a estudi, diguem, estan acabant batxillerat i volen entrar a la universitat o a fer cicles formatius i em pregunten què podríem fer. Dic, home, jo això sempre m'ho han dit i tenen raó, és una feina difícil i val la pena que tinguis darrere doncs, uns estudis, un bagatge, un cert bagatge que puguis acreditar alguna cosa. Jo sempre els dic, doncs almenys fer un batxillerat artístic, o si més no, doncs fer un cicle superior d'escultura, sí, de banisteria, sí, d'alguna cosa que ja pugui... Bueno,
0: que pugui saber si és realment... Doncs,
1: si és realment
2: serveix,
1: el que t'agrada o el que no.
2: Sí, perquè base,
1: la idea és molt maca de fer un gegant, però quan t'hi poses i comencen a haver-hi molts problemes, perquè hi han problemes, hi ha el suflé baixa, diguem. I clar, això quan és constant, clar, és dia rere dia, i no és només vas al taller i fas el gegant, no, és... Ara has de parlar amb un tècnic de cultura, amb un regidor, ara has de gestionar subvencions, perquè moltes entitats no tenen diners, sí, sí, i molts ajuntaments tampoc en volen tenir, o no en tenen, per poder fer front a aquestes despeses. Hi ha un altre problema m'ha afegit, que tu tens els gegants i durant 25 anys m'han oblidat dels gegants. Llavors, quan he de fer un manteniment o els he de restaurar, clar, això val diners. Sí, clar, val diners. Però clar, diners en comparació a què? O en relació a què? Perquè a vegades un concert de festa major val més que una parella de gegants.
0: Potser tens els gegants fa 25 anys i no els hi has fet cap tipus de cosa, per tant no t'has gastat cap caler.
1: Cap caler.
0: Evidentment.
1: Llavors quan t'has de gastar, dius, què puc costar una parella de gegants? Oh, clar, dius 30.000 euros, ui, quants diners? Però llavors quan els hi dius, no, seiem-nos, que ara us faré jo la taula, sí, i us diré què és el que realment guanyarem. Clar, llavors barresten, que si la perruca, que si l'orfebreria, que si el cavallet, i dius, per una parella de gegants potser em queden nets 2.800 euros.
0: Encara segueix la modalitat de córrer, que necessito per demà?
1: Sí, això sempre. Però bueno, això...
2: Això crec que està estès a totes les professions.
1: Això està estès.
2: A mi també em passa.
0: Però a veure, hi ha oficis que sí, realment sí que pots córrer una mica més. Jo penso que aquest ofici... el córrer va en detriment de, sí, de la imatge i, de la, i del bon fer de, que després tu has d'entregar i que això ho veu molta gent.
1: I que no és una peça com... Bueno, ara potser aquesta comparació no és la més adient, però no és, un, no és una peça com una falla que saps que es cremarà o clar, que durarà un cert període, clar, que no clar, vol dir que hagi d'estar mal feta, sinó que això és una peça que si la preservem 200, 300 sí, anys, 400, tenim peces antigues de 1700 com el gegantó que vam restaurar de Valls. Clar, per tant són peces i va el teu nom, llavors, a més clar, sí, i clar, ha de representar un col·lectiu, no només a la colla, sinó que allò és una representació del poble, sí, no només és el gegant, llavors entres a una altra dinàmica,
0: sí, una altra
1: és els balladors, la música, com van vestir els portadors, com vesteixen i desvesteixen el gegant, perquè tu el vesteixes d'una manera quan el construeixes, però llavors amb el vestir i desvestir a vegades veus coses que dius, home, la mà posada cap per avall no és el que es va dissenyar, no, Guilla? Bueno, és un món molt, molt ampli, però...
0: Escolta'm una cosa, he llegit, no sé on, que també teniu falta de material,
1: material
0: per, sí, poder, per poder modelar o per poder fer una figura, un gegant o el que sigui. Encara treballeu amb el cartró pedra?
1: Encara es treballa amb cartró pedra, tot i que hi ha materials més nous com la fibra de vidre i polièster. Tot té els seus pros i els seus contres, també en quant a pes. I tu pots treballar molt bé una peça de fibra de vidre que pesi... una peça de cartró, perdó, que pesi 2 quilos i fer el mateix procés amb fibra de vidre no tan ben fet i que pesi 4.
0: La fibra de vidre és més pesada que el cartró?
1: Segons com la treballis, sí.
0: Ah.
1: Clar.
2: Bona tècnica.
1: I al revés,
2: requereix bona tècnica.
1: Clar. El cartró amb 3 capes, si ho fas ben fet amb les coles que toquen i amb un sistema de fustes, de costelles que li diem nosaltres, potser un gegant et pesa 35 quilos, l'espara escultòrica.
0: És obligatori que sigui ignífug?
1: No.
0: No.
1: De fet, no coneixo a cap taller que faci elements ignífugs.
0: En principi, perquè... els dracs...
1: Sí, però ja...
0: O és la pintura?
1: La pintura ja porta un cert component acrílic i de... i altres additius que el que fan és que sigui ignífug.
0: Val.
1: També la idea és que quan posem els punts de foc, llavors hi van uns, nosaltres normalment posem uns protectors perquè així si el petard quan peta primer no fa mal a la peça, uh-huh, i segon si està defectuós, diguem, doncs tampoc la crema. Bueno, és tot aquest.
0: Dues preguntes, no tenim més temps.
1: Sí,
0: on tens l'obrador ara mateix?
1: Doncs mira, estem situats en un maló.
0: Sí, aquí a la vora.
1: Aquí a la vora, sí. Al carrer Sant Crist de la Crua.
0: Sí, va bé, perquè si vius a Montornès, estàs a 2 minuts.
1: Sí, estem a 2 minuts, llavors al costat de l'estació, que molts clients ens venen...
2: Ah, fantàstic.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí.
1: Ja, que és la R2 antiria, encara arriba.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, bueno. Depèn del dia.
0: I la segona, estàs fent alguna cosa ara concreta que hagin d'entregar ja?
2: Algun projecte que diguis, aquest m'emociona de veritat?
1: Bueno, diversos projectes. Ara estem fent el que ens emociona molt, és la restauració dels gegants més antics a la ciutat de Barcelona, que són els de la Plaça Nova, que enguany fan 125 anys.
2: Ostres.
1: Hem fet tot l'estudi, estem fent la restauració i estem treballant interdisciplinàriament amb vestuari, sí, orfebres, i és un projecte gros. I llavors també estem fent la restauració de 4 capgrossos per tona i a partir d'aquí podríem seguir fins d'aquí 2 anys vista.
0: Molt bé. Carles, t'agraïm moltíssim que hagis
1: moltes
0: vingut avui a la Mare dels Ous. Nosaltres recordeu que ja és l'últim programa. Em vull despedir del Toni, sobretot, i del Sergi Lombardo, que té una paciència impressionant amb nosaltres, i el Toni, que avui, malauradament, no ha pogut canviar el torn i no d'això. Senyors, ens veiem a l'octubre. I no deixeu d'escoltar música tradicional. A reveure!
2: Bon estiu!
3: Sintonizes Ràdio Montornès.
4: So, how's your evening so far?
5: Bonsoir, sir.

0: Silenci, si splau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

esta es una canción que se llama El blues del autobús.

Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Baharu Dembaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2 de la FM.
3: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: No, sisplau, quin fàstic.
3: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
4: Para los atrevidos.
5: What's with lightning?
4: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
6: Esta fiesta no termina.
4: Nostálgicos.
7: Está pensando en ti.
4: Repetidores.
8: Repetimos.
4: Tímidos. Bailones.
9: Bailando.
4: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
10: EGB FM con Valen del Olmo.
4: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
12: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
13: A la butxaca.
14: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra. Esteu escoltant Espai Lounge. Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts a Selecció Espai Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Àlex Cortiz, Moon, Sven Van Hees, Wilmer Gu, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Feel So Good de Marcos Valle i Leon Weir. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Espai Lounge, selecció de qualitat.

0: Espai Lounge, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: La cultura.
4: La que hi ha a cada porta i a cada balcó.
3: La de qui escriu i la de qui assaja.
4: La de qui busca i la de qui escolta.
3: La de qui obre finestres on abans semblava que no hi havia res.
4: La que pren vida perquè tu hi ets.
3: Tu també en formes part. El teu gest t'ho canvia tot.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Ràdio Montornès.
10: Ràdio Montornès. A tota hora, a tot arreu.
9: El 91.2 de l'FM.
10: Al web montornès.cat/ràdio.
9: A Twitter, @radiomontornès.
10: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
9: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: La llanterna màgica.
4: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. El cinema ha estat sempre un mirall de les passions humanes i entre elles el ball hi ocupa un lloc privilegiat. Quan parlem de grans moments de ball al cinema, és inevitable pensar en aquelles seqüències que han quedat gravades a la memòria col·lectiva, des dels musicals clàssics de Hollywood fins als films més contemporanis. Les coreografies han estat part essencial del llenguatge cinematogràfic. En molts casos, aquestes escenes han impulsat la carrera dels actors i actrius que les protagonitzaven, convertint-los en icones immortals. La màgia d'aquestes seqüències rau en la combinació perfecta de música, moviment i posada en escena. És per això que repassar les millors escenes de ball del cinema és, en realitat, un viatge per la història de l'art i de la cultura. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
3: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
4: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
3: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
4: I hi som tots? Doncs vinga, comencem.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
4: El moviment de malucs de John Travolta i Olivia Newton-John a Gris. El vol de Jennifer Grey als braços de Patrick Swayze a Dirty Dancing. El ball en ple carrer de Gene Kelly a Cantant sota la pluja, o l'escena de les cureixamaneies a Mary Poppins, són només alguns dels exemples de seqüències de ball del cinema que s'han quedat gravades a la memòria col·lectiva. Així que avui volem fer esment d'algunes d'elles. Comencem pels més clàssics. Barret de Copa és una pel·lícula musical nord-americana estrenada l'any 1935 i protagonitzada per Fred Astaire i Ginger Rogers, una de les obres més representatives de la comèdia musical de Hollywood de l'època daurada. La història combina humor, malentesos romàntics i espectaculars números de ball. Un dels moments més icònics és la seqüència Cheek to Cheek, on Rogers llueix un vestit de plomes blanc mentre balla amb Astaire. També destaca el número Top Hat, White Tie and Tails, amb una coreografia plena d'elegància i ritme. La química entre els dos protagonistes va fer d'aquest film un gran èxit internacional. Barret de Copa continua sent un referent indiscutible del cinema musical clàssic.
5: I just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening. It's formal, top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat.

Un any després de Barret de Copa, arribaria a les nostres pantalles Swing Time, o En les ales de la dansa, com es va titular a Catalunya. El mateix duet de protagonistes ens presenten una història que combina comèdia romàntica amb espectacles musicals de gran qualitat. Hi ha diverses escenes que podríem destacar del film, entre elles Vals in Swing Time, una fusió impecable entre el vals i el swing, Never Gonna Dance, ple de dramatització i emoció, i el tema musical A Fine Romance, que porta un to còmic i tendre a la trama. Però, sens dubte, el moment més recordat d'Anales a la dansa és quan sona el tema Pick Yourself Up, on Ginger Rogers ensenya a ballar a Fred amb una energia contagiosa. El film destaca per la seva posada en escena refinada i l'elegància dels moviments. Les coreografies de George Stevens i l'estil de Jerome Kern eleven l'obra a la categoria d'un gran clàssic de l'època daurada del cine. Anales de la dansa continua sent un punt de referència de la història del cinema musical.

0: L'any 1951, Vicente Minnelli es va posar darrere de les càmeres per rodar Un americà a París. El film està protagonitzat per Gene Kelly i Leslie Caron, un altre dels duets del cine de l'època. La història gira entorn d'un pintor nord-americà a París que s'enamora d'una jove francesa. Entre les escenes a destacar, Un americà a París compta amb el tema It's Wonderful, un duet ple de frescor i romanticisme. La seqüència Our Love is Here to Stay, que ens ofereix un ambient íntim i delicat vora el Sena, i el punt culminant de la pel·lícula, una coreografia de 17 minuts que dona nom al film. Aquesta seqüència combina música de George Gershwin amb una posada en escena espectacular inspirada en pintures franceses. Les coreografies de Kelly mostren la seva innovació i domini de l'espai. El ballet final és considerat una fita en la història del cinema musical per la seva ambientació i qualitat artística. Però malgrat això, un dels moments més memorables el trobem en el número musical I Got Rhythm, on Kelly canta i balla amb un grup de nens parisencs. El film va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula de l'any 1952. També va obtenir premis a millor direcció artística i banda sonora, entre d'altres.
1: I got
2: rhythm.
1: I got
2: music.
1: I got
2: my gal, who could ask for anything more?
1: I got
2: Daisy.
1: I got
2: in green pastures.
1: I got
2: my gal.

Look out, he's been a soldier.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Cantant sota la pluja, pel·lícula de l'any 1952, va ser dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen i protagonitzada pel mateix Kelly, acompanyat de Debbie Reynolds i Donald O'Connor. La trama del film ens mostra el pas del cinema mut al sonor amb situacions plenes d'humor i enginy. Entre les anècdotes més conegudes sobre el rodatge, Kelly estava malalt amb febre quan va filmar la seqüència sota la pluja. A més, per tal de que es fes més visible en càmera la pluja, es va aconseguir barrejant aigua amb llet. Tot i les dificultats, la pel·lícula va esdevenir un èxit i es va convertir en un clàssic immediat. El guió juga amb la sàtira sobre Hollywood i els seus canvis tecnològics. Pel que respecta a les coreografies, estan considerades una obra mestra del cinema musical. Malgrat el número més icònic és sens cap mena de dubte el que dona títol a la cinta, on Kelly balla sota la pluja amb una energia desbordant, també cal destacar Good Morning, una escena energètica interpretada pel trio principal. Un altre moment memorable és Making Love, amb Donald O'Connor fent una coreografia còmica i acrobàtica. El film també inclou el sofisticat Broadway Melody Ballad, amb Sid Charisse i Kelly en un somni coreogràfic.

Cinc anys després, Stanley Donen seria l'encarregat de dirigir Funny Face i, per fer-la realitat, va escollir una parella que formaven una combinació plena d'encant i elegància. Em refereixo a Audrey Hepburn i Fred Astaire. La història gira al voltant d'una jove llibretera parisina que és descoberta per un fotògraf d'una important i coneguda revista de moda que busca una model que surti del que és habitual i decideix convertir-la en la millor model de París. Entre les escenes més memorables trobem Bonjour Paris, on els personatges descobreixen amb entusiasme la ciutat, la seqüència He Loves and She Loves, rodada als jardins de Chantilly, o Funny Face, on Hepburn desplega el seu magnetisme davant la càmera. Un dels números més recordats és Ting Ping, que obre el film amb una explosió de color i ritme. Però, sens dubte, on Astaire brilla és cantant i ballant el tema Let's Kiss Make Up, demostrant la seva gràcia habitual. Funny Face barreja moda, música i ball amb una gran sofisticació visual. El disseny de vestuari va ser creat per Hubert de Givenchy, amic personal de Hepburn. La fotografia plena de colors vius reforça el caràcter estilitzat del film. Astaire, ja veterà, mantenia intacta la seva elegància a la pantalla. I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up?

Als inicis dels 60 s'estrena una producció inspirada en el Romeo i Julieta de William Shakespeare, adaptada als barris novaiorquesos dels anys 50. El film musical dirigit per Robert Wise i Jerome Robbins va ser estrenat l'any 1961 sota el nom de West Side Story. L'argument gira entorn del conflicte entre dues bandes juvenils rivals, els Jets i els Sharks. Entre els números musicals més coneguts trobem Dance at the Gym, on els dos grups competeixen mitjançant el ball. Un altre moment emblemàtic és quan sona Tonight, la popular escena del balcó que ens mostra l'amor impossible entre Maria i Tony. I, per descomptat, no podíem oblidar-nos de mencionar la seqüència on Rita Moreno i George Chakiris interpreten Amèrica, plena de vitalitat i crítica social. Val a dir que Natalie Wood, que donava vida al personatge de Maria, va ser doblada en les parts cantades per Marnie Nixon. Rita Moreno, en canvi, sí que va interpretar les seves pròpies cançons, tot i algunes pressions inicials. El film va guanyar 10 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Són diverses les escenes musicals i en coreografies que trobem a Mary Poppins, producció musical de l'any 1964, sota la producció de Walt Disney. Un dels números més recordats és A Spoonful of Sugar, on Mary Poppins transforma les tasques domèstiques en un joc. Una altra escena mítica és quan Ver, les cura-xemeneies, juntament amb els dos nens, canten Chim Chim Cheri, que va ser mereixedora de l'Oscar a millor cançó original. Un altre moment espectacular el trobem quan Ver i els seus companys d'ofici ballen sota les xemeneies Step in Time. Però per avui hem escollit una escena plena d'alegria i fantasia, Supercalifragilisticus Spialidosus, que tots hem cantat alguna vegada mentre gaudíem de la pel·lícula. La combinació d'actors reals amb animació va ser revolucionària per l'època. Julie Andrews va guanyar l'Oscar a millor actriu per la seva interpretació, superant Audrey Hepburn, candidata al mateix premi per My Fair Lady. Val a dir que Walt Disney va trigar més de 20 anys en aconseguir els drets de l'obra. L'autora, Pamela Lyndon Travers, de fet, no va quedar del tot satisfeta amb la versió cinematogràfica. Malgrat tot, el film va guanyar un total de 5 premis Oscar, incloent el de millors efectes especials.
2: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: traveled all around the world, and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent.
1: When Hughes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me out to tea.
2: Woo! Supercalifragilisticexpialidocious. It's me, how it goes. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
0: Backwards, which is docious alliexpiastic fragicalibupus, but that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
3: For example?
0: Yes?
3: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
4: She's
2: supercalifragilisticexpialidocious.
5: Supercalifragilisticexpialidocious.
6: L'any 1965, Julie Andrews i Christopher Plummer es posen a les ordres de Robert Wise per protagonitzar la pel·lícula musical Somriures i llàgrimes. La cinta guanyadora de 5 premis Òscar, inclòs el de millor pel·lícula i direcció, es basa en la vida real de la família Von Trapp i s'ambienta a l'Àustria dels anys 30. El film destaca per la banda sonora de Richard Rodgers i Oscar Hammerstein II. Hi ha moltes escenes musicals que venen acompanyades de grans coreografies, com la seqüència inicial de The Sound of Music, rodada a les muntanyes austríaques, o el vals entre Maria i el capità durant la festa a la vila Von Trapp. Però si hi ha un moment inesborrable de la memòria de tots els que han vist la pel·lícula és quan Maria ensenya els nens a cantar pels carrers de Salzburg tot cantant el Do Re Mi, i la coreografia que interpreten Charmian Carr i Daniel Trueheit en un pavelló del jardí sota la pluja mentre canten Sixteen Going on Seventeen, una de les escenes més tendres del film. La cançó My Favorite Things, una altra de les destacades, mostra l'esperit positiu i màgic del personatge de Julie Andrews. L'actriu va sorprendre a tothom amb la seva veu potent i clara en totes les preses.

protagonitzada per Marlon Brando, Al Pacino, James Caan i Robert Duvall. El Padrí és tot un clàssic de Francis Ford Coppola que també conté memorables escenes de ball. Basada en la novel·la de Mario Puzo, es narra la història de la família Corleone, una de les cinc famílies de la màfia novaiorquesa. El film comença amb el famós casament de Connie Corleone, l'única filla de Don Vito Corleone, on apareixen diverses escenes de balls tradicionals italians. Aquestes seqüències mostren l'alegria familiar en contrast amb les negociacions que tenen lloc a l'ombra. També hi ha moments de música i dansa que serveixen per subratllar el vincle comunitari i cultural dels personatges. Hi ha un moment on Brando balla el vals nupcial amb la seva filla a la ficció, tema compost per Nino Rota que s'utilitza al llarg de tot el film per identificar el seu personatge, anticipar la seva presència i subratllar el drama de la història. Aquest tema s'ha convertit en un dels més icònics de la història.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Bob Fosse va ser conegut com un influent coreògraf, director de teatre i cine, i ballarí de musicals, amb un estil distintiu i reconeixible que incluïa moviments d'espatlles, genolls cap a dins i l'ús de guants i barrets blancs. Va ser l'únic en guanyar, en un mateix any, el triplet de premis, l'Oscar, un Tony i un Emmy, i va dirigir obres tan icòniques com Cabaret, Chicago i All the Jazz. L'any 1972, Liza Minnelli, Michael York i Joel Grey es van posar les seves ordres per rodar Cabaret. La història ens situa al Berlín dels anys 30, durant l'ascens del nazisme, i gran part de l'acció es desenvolupa al Kit Kat Club, on Sally Bowles canta i balla. Escollir una escena de ball a Cabaret és complicat. Hi ha molts moments on la música i el ball són els protagonistes. Bill Common obre el film amb un to provocador i decadent i el número Maybe This Time mostra el costat més íntim i emotiu del personatge de Sally. També destaca Money Money, un duet irònic entre la protagonista i el mestre de cerimònies. Però un dels números més icònics, sens dubte, és My Hair, amb una Liza Minnelli asseguda amb una cadira dalt de l'escenari i amb una coreografia molt suggeridora. La producció va guanyar 8 premis Oscar, tot i que va perdre el de millor pel·lícula davant El Padrí.
2: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!

John Travolta interpreta el paper de Tony Manero, un jove de Brooklyn obsessionat amb el ball, a Febre del dissabte nit. La història mostra la seva vida quotidiana, gens fàcil, i el refugi que troba a la pista de la discoteca. Un dels moments més icònics és quan Tony balla sol sota el focus amb You Should Be Dancing dels Bee Gees. També destaca la seqüència del concurs de ball, on Travolta exhibeix la seva tècnica impecable. Un altre punt àlgid del film es produeix quan Tony balla amb la seva parella Stephanie a ritme de More Than a Woman. La banda sonora dels Bee Gees va convertir-se en un fenomen mundial i va ser clau per l'èxit de la pel·lícula. Tot i que Febre del dissabte nit és possiblement una de les més recordades pels espectadors per les seves escenes de ball, aquest fet no s'ha traduït en grans premis. John Travolta va rebre una nominació a l'Oscar com a millor actor principal i 4 nominacions als Globus d'Or, com a millor pel·lícula, actor principal, banda sonora i cançó original per How Deep Is Your Love, el que ens demostra un cop més que els premis no sempre estan en consonància amb l'opinió dels espectadors. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès.
2: Cada residu compta.
3: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
4: Molt bon dia.
3: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
4: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
3: Un circuit circular, diríem,
4: un circuit circular.
3: Que roler, que roler.
4: Donar-li més vida a aquell
3: perfecte
4: producte.
3: Perfecte. I si no funcionen?
4: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Ah. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim doncs una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar, estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè poden fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
3: Hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
4: Sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015. Vull dir que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem-ne, aquells comerços o, diguem-ne, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir i la ciutadania tampoc té aquest.
3: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius, home, sí, perquè clar, ho diu una llei, eh?
4: Correcte.
3: M'ho has de recollir.
4: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
3: sí,
4: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, jo què sé, uns endolls, una Alexa
3: una
4: que no funciona, una afaitadora, sí, totes aquestes coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
3: Doncs anem-ho incorporant i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
4: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants i, per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
3: I tampoc els abandonem al carrer.
4: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
3: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
4: Molt bé.
3: Adéu.

0: comença Sitges. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges col·laboradors.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
0: Col·laboració especial de
2: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

M'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix deixa la trompeta, espero que us agradi i fins ben aviat.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xiac de la Ràdio. Avui viatgem al cor del swing.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia. Du per títol Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís.

aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marca de la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. I de fet, totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lockjaw Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase final de la gran orquestra d'en Count Basie, que sovint deia que el secret de la seva banda no era tocar més notes, sinó tocar les justes. De fet, en molts temes ell mateix gairebé no tocava, però quan ho feia, cada nota tenia un pes enorme. Si fa no fas com en Víctor Ulle, que toca poques tecles, però quan en toca alguna, sempre fa alguna cosa. Count Basie i la seva orquestra, Straight Ahead. Prem la tecla, Víctor.

Benvolguts amics dels Sitges, sol Ignasi Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Que recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Good Bites for Milt, amb Christos Rafalides al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, el Stevie P a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges, a Víctor Ulleus. Parla Toni Soler.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Goodman. I jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música en reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny. Va ser interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, Xavi Nojos a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix, un servidor al saxo tenor, i tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà, Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sitges amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornarem a veure. Així que us deixo amb

sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. I'll be seeing you in all your familiar places. I aquesta setmana us envio l'última proposta, ja que bueno, el Sitges canvia de format. Jo sóc una de les col·laboradores que em despedeixo, tot i que no és un adeu, sinó un fins aviat, que espero que ens anem escoltant amb els nous projectes que vagin sortint. Així que em despedeixo superagraïda d'haver format part d'aquest equip de col·laboradores i col·laboradors del Sitges. La veritat és que ha estat una tasca superbonica compartir música que a mi m'emociona amb tots vosaltres, i tot el meu agraïment al Víctor Uller per la seva dedicació, pel seu amor en aquesta tasca de divulgació del jazz, i molt agraïda també a tots vosaltres que ens heu escoltat i a tots els companys del programa. It's wonderful, it's marvelous that you should care for me. Així que em despedeixo amb aquesta cançó que us comparteixo, una sessió en directe que vam gravar a l'antic Milano, on es feien concerts, era un lloc molt especial, i allà vam fer una sessió en directe amb el Quique Angulo i l'Oriol González al contrabaix, Quique Angulo a la guitarra. Vam gravar aquesta versió del Tender Eyes, és un tema molt antic que va gravar la Ella Fitzgerald amb el Count Basie, i vam fer aquesta versió acústica inspirada en la versió de Big Band. Espero que us agradi molt. Espero que ens veiem molt aviat aquí o en els concerts. Bona setmana!

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Tinc un tema molt especial que es diu 1974, que el vaig gravar el 2012 al disc Armageddon. Amb uns músics increïbles, Donald Edwards en la bateria, Daryl Hall en el contrabaix i Jim Riddle en el piano. I aquesta és la meva versió del 1974, la meva visió del 1974. Us desitjo que tingueu molt bon estiu, que disfruteu molt i que escolteu molt Sitges.

Hola, amics i amigues, sóc en Toni Gili. I avui, per acabar la tercera temporada de la meva col·laboració en aquest magnífic programa, Sitges de Víctor Oller, vull compartir un tema del primer disc de la banda on he desenvolupat la major part de la meva vida musical, La Locomotora Negra. Com molt sabeu, aquesta banda la formaven músics aficionats que teníem altres carreres professionals en marxa, cosa que ens permetia mantenir-nos i anar ampliant el nombre de components durant els 50 anys de la nostra existència. El tema que us proposo, Urban Traffic Blues, és una composició del meu germà Ricard, que fou enregistrat el 1982, quan la banda, que s'havia iniciat com a quintet, ja tenia 9 components, lluny encara dels 17 que vàrem arribar a ser com a Big Band. És un tema amb aires alintonians, on hi sentim com a solistes a Ferran Cailà, la trompeta, Lluís Trepat, el saxo alt, Marc Trepat, el trombó i jo mateix, el saxo tenor. Duke Ellington ha estat sempre un dels referents de la banda, i en especial del Ricard. D'Ellington hem interpretat nombrosíssims temes. Vàrem dedicar-li un disc, Ellington Train. Un espectacle teatral musical, el Duc a Barcelona. I rememorarem el notable concert sacre que Ellington va fer el 1969 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Urban Traffic Blues mostra musicalment els sentiments que es tenen quan ens trobem retinguts en un embotellament. Ara que ve l'estiu i s'obre el parèntesi vacacional, us convido a escoltar aquest blues, tot desitjant que si us trobeu en alguna retenció estival, aquesta música us ajuda.

En ocasió de l'últim programa del Sitges, us vull fer la recomanació d'un dels temes més estimats del cançoner nord-americà, que és Sweet Lorraine. És un tema doncs, que és molt especial per a mi, perquè el que escoltareu doncs, està tocat per mi. És una versió inspirada en el tema Sweet Lorraine de l'àlbum Beale Inspiration que Stefan Grappelli va gravar el 1975 al costat del guitarrista Dizz Disley i el seu trio. És un gran honor per mi acabar la meva col·laboració d'aquesta temporada amb els Sitges amb aquest tema més personal. Desitjo que el gaudiu i fins molt aviat.

0: Els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients del Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una bossa nova que vaig poder incloure en un dels 4 recopilatoris titulats Pop a la Catalana que fa uns anys vaig poder editar i confeccionar.
2: Soc molt poca cosa, soc tan poc que ni m'has vist.
1: Recopilatoris en els que es reivindica part de la música en català gravada als anys 60, més enllà de tota la feina que van fer els cantautors.
3: Quan tu em beses, oh, oh, oh, jo tremolo.
1: Música que també sovint queda oblidada quan es parla de la nova cançó, però hi va haver un munt d'intèrprets que van formar part també d'aquest moviment musical tan interessant. Doncs bé, en un dels recopilatoris hi ha, com no, la Núria Feliu, una de les més grans intèrprets d'aquella època.
4: Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de...
1: La Núria Feliu cantant en català un estàndard de jazz, From Here to the Eternity. Jaume Piques, gran adaptador també de l'època, la va adaptar com D'aquí a l'eternitat.
5: You vowed your love from here to eternity.
1: Tema principal d'una pel·lícula protagonitzada per en Frank Sinatra, entre altres. Ara podreu sentir-la en clau de bossa nova, interpretada a l'orgue Hammond per Lou Bennett, aquest organista nord-americà que també passava llargues temporades a casa nostra, i amb un solo també molt interessant del guitarrista Philippe Catherine. La veu, com no, la de Núria Feliu.
2: La vida val

0: Especial Sig Jazz amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc en Josep Travé i per aquesta setmana us volia presentar el tema There Will Be Never Another You dels compositors Mark Gordon i Harry Warren.
2: There will be many other nights like this.
1: Va ser escrita l'any 1942 per al musical Iceland. Ben aviat es va convertir en un estàndard de jazz que van tocar gent com Lionel Hampton, Chet Baker, Nat King Cole, Joe Pass, Kenny Barrell o Dexter Gordon, entre d'altres. Aquesta versió que fem a duet amb el Manuel Krapovicas la vam enregistrar a l'any 2023 als estudis Sotrac Records de Barcelona amb Adrià Vidanya com a tècnic de so. Amb el Manuel fa molt temps que ens coneixem, som col·legues, hem tocat molt a duet i ens venia de gust fer una sessió conjunta. I d'aquesta sessió va sortir aquest tema. Espero que us agradi i fins aviat.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller. Us parla en David Travé des de Jazz Terrassa. L'estiu a Terrassa té un racó especial. Des de fa 27 anys, el pati de la Nova Jazz Cava es transforma en un petit oasi al centre de la ciutat. Nits a l'aire lliure, amb sopars a la fresca, còctels, bona companyia i, sobretot, música en directe en un entorn tranquil, allunyat del soroll i de les presses. El jazz a la fresca és una proposta que ja forma part de l'estiu terrassenc i que convida a gaudir de nits amb jazz de tots els colors. Descobriu tots els detalls del cicle d'estiu al pati amb la coordinadora de Jazz Terrassa, la Susana Carmona. Abans, però, una salutació molt especial al Víctor Uller per la seva tasca de difusió del jazz des del Sit Jazz i també un agraïment per la dedicació de tots els seus col·laboradors i col·laboradores i els millors desitjos, Víctor, en aquesta nova etapa radiofònica. Gràcies.
2: Per aquesta 27a edició del Jazz a la Fresca us hem preparat un programa molt variat, aquesta diversitat i especialment la personalitat d'una programació que és fidel reflex de l'escena del jazz a casa nostra. Un cicle que des del dia 10 de juliol i fins al dia 25 presenta 6 propostes amb divendres i dissabte a partir de les 10 del vespre al pati de la Nova Jazz Cava amb una programació molt diversa, com dèiem. I feel I'm lost, I feel I'm done. Enceta el programa la dama del blues a Catalunya, Big Mama Montse, amb la seva actual banda, els Captains Brotherhood, presentant Shine. L'endemà, el quintet d'Enric Alegre, amb una onda més hard bop, també amb jazz llatí i punts de Mediterrània us espera. I de cara al segon cap de setmana, Edu Ribeiro Trio, amb la proposta de música brasilera, un artista puntal de la música popular d'aquest país, a la bateria, molt premiat i reconegut per la seva trajectòria. Steinberg Benoit Gandul, presentant el seu treball collage, serà la proposta del clàssic so de l'òrgan jazz, amb guitarra, baix i bateria. I de cara al darrer cap de setmana, 12 to 12 Quintet, que presenta un nou repertori de la mà de Jordi Rabascall, Albert Caire, en formació de quintet. I el punt i final el posa el saxofonista nord-americà Azar Lawrence amb el seu quartet. Fa un concert d'alt muntatge saludant a John Coltrane amb la seva època d'impuls, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest gran mite de l'escena jazzística.
3: Especial Sit Jazz col·laboradors.
4: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sit Jazz amb Víctor Uller. Avui, per despedir-me d'aquesta temporada i com a col·laborador setmanal, us recomano escoltar un tema del meu últim disc, titulat Bluesology. I us recomano concretament un tema que forma part d'aquest disc, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Tema escrit pel pianista Bill Taylor l'any 1963, un tema que era instrumental per a trio de piano. Poc després van posar-hi lletra i la va fer popular la cantant i pianista Nina Simone. I wish I knew how it would feel. Ràpidament es va convertir en un himne de la lluita pels drets civils dels Estats Units als anys 60. El títol ho diu tot. M'agradaria saber què se sent sent lliure. En aquest disc del meu projecte Marc Ferrer Trio he comptat amb la col·laboració habitual del contrabaixista Pep Rius i el baterista Olivier Roc. És una cançó que fa molt temps que toquem amb la formació de Trio. I ja vam gravar l'any 2020 amb un disc que vam fer conjuntament amb en Pere Miró, el saxofonista. Un disc que es deia Insistim, també vam gravar una versió d'aquest tema. doncs escoltem aquesta nova versió d'aquest tema a trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada i fins aviat.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola a tots i a tots els oients del Sitjàs del Victorià. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema d'una banda catalana amb la que col·labore, que es diu Aranjassa. És un projecte que venim desenvolupant des del 2016 i us invito a escoltar un nou single del segon disc d'aquesta formació, que es diu Rossinyol i que està basada lleugerament en la melodia de Rossinyol que vas a França. Aquesta banda desenvolupa una visió filtrada per Latin Jazz d'estàndards i de cançons populars menorquines i catalanes. La formació està liderada pel Marcel Jané, que és un pianista menorquí català, pel Ramon Bagué al baix, pel Sergio Ramos a la bateria, el Joan Palà a la percussió i jo mateix al saxo tenor. Espero que us agradi i que ho disfruteu molt, tant com nosaltres fent-ho, i ens veiem aviat. Una abraçada a tothom.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del Nonet Open Jazz Collective, del qual en formo part, i del seu enregistrament titulat Nine Pieces. Composicions de l'Àlex Casanyes, dedicades cadascuna d'elles a un músic destacat de la història del jazz. En aquest cas, n'escoltarem el tema titulat Wayne, dedicat al gran Wayne Shorter. Aprofito per donar gràcies al realitzador d'aquest programa, el Víctor Uller, i a tots els seus col·laboradors i col·laboradores dels Sitges, que setmana rere setmana hem anat posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca de difondre la música i, en aquest cas, el jazz. Espero que gaudiu d'aquest tema titulat Wayne, de l'Open Jazz Collective, i fins ben aviat, que tingueu molt bon estiu i, sobretot, molt jazz.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Ei, hey, bonics, què tal? Aquí Òscar Font. Avui us porto novament un altre tema. Avui el programa ja sabeu que és una mica especial perquè canvia de format tot plegat i llavors, doncs, avui és una darrera col·laboració, però espero que en vindran més. Fes a saber en quin format i en quin... com sigui, però avui fem aquesta darrera col·laboració en el format actual. És un tema que vaig composar quan tenia 16 anys.
2: En Colombia todas las noches maduran granos de café y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha.
1: Una mica influenciat per un anunci de la tele d'un senyor que sortia que es deia Juan Valdés, que anava portant cafè amunt i avall, se'm va acudir, doncs, composar un tema amb un regust tropical, és a dir, que m'escapa una mica de el que seria el jazz més clàssic, sinó que entrem en uns terrenys més llatins. Tot i així, els col·laboradors van ser, per exemple, hi ha un solo de trompeta fantàstic del Josep Maria Ferràs, al piano tenim el Gerard Nieto, al contrabaix l'Artur Regada, tenim el Xavi Miró, que és un excel·lent company saxofonista i que aquí posa la veu. Després també escoltarem unes inspiracions del Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, tota una sèrie de persones que van col·laborar, el Josep Traver a la guitarra també, etc. Avui el tema és així especial, és un tema més llatí i espero que us agradi. És un tema només amb dos acords, és molt senzill, penseu que el vaig composar fa molts anys, tot això no és excusa, però penso que funciona molt bé. És un tema que porta per títol Trajinando Café. És un tema que sempre m'acompanya i que a tot arreu on toco me'l fan tocar i me'l demanen. Vol dir que és un tema que a la gent li agrada. Us deixo aquest enregistrament i esperant també que us agradi a vosaltres. Una abraçada molt forta a tots, especialment al Víctor i a tots vosaltres. Fins aviat.

Hola a tothom, sóc l'Enric Alegre, director de la Freixas Band, clarinetista i saxofonista i col·laborador d'aquest programa brutal que es diu Sitges, que fa el Víctor Oller. Aquesta recomanació que faig avui és una cosa que em fa molt content de presentar-vos a un grup que vaig fer 12 anys que es diu Enric Alegre and Perdiu Grows Brass Band. Sentireu un tema meu, composat per mi, que es diu Better Future Blues. Els músics que formen la Perdiu Grows Brass Band són Albert Costa, el trombó, Josep Tutusaus, el trombó, saxo Gavi Arteu, el saxo tenor 2, Dani Margalef, jo mateix tocant el saxo alt i el soprà, trompetes Leo Torres, Víctor Vergés, Albert Pérez i tuba David Parras, bateria Caspar Sanchals i percussió Ramon Olivares. Els músics que formen... Espero que us ho passeu bé amb aquest tema que es diu Better Future Blues i res. Ens veiem i fins una altra. Fins la propera.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, amics oients del Sit Jazz d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles. S'acaba una temporada més i em vull acomiadar de tots vosaltres proposant-vos un tema que vam enregistrar a l'últim disc que vam fer amb Nucli Trio. Aquesta aventura on m'acompanyen en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Forç al contrabaix. Aquest disc ja l'he punxat alguna altra vegada per aquí, és un disc d'homenatge a la Ona Laietana. De la Barcelona musical dels anys 70 que es va viure al voltant del carrer Argenteria i més concretament a la Sala Celeste a la que vam voler retre homenatge. Avui, doncs, us proposo, per acabar aquesta temporada, recuperar un clàssic del Jaume Sisa que aquí versionem doncs, una mica en clau bolero. I és un gran clàssic, com L'home dibuixat. Espero que el gaudiu, que el disfruteu, que el balleu, que passeu un molt bon estiu i un a reveure fins la propera temporada. Una abraçada jazzística.

0: El programa que esteu escoltant és una reemissió. Algunes dates i hores poden no coincidir amb les actuals.
1: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Aquest any arrenquem el dia 2 de juliol amb el Nils Angrens, amb la Funk Unit. Pensem que és una actuació fresca, bastant difícil de trobar amb els festivals d'àmbit més llatí. Dia 3 passem a Joshua Rinman, que crec que no necessita massa presentació. Va estar l'any 95, va estar el 2003 i ara ens torna a visitar amb el seu quartet. El dia 4 tenim el plat fort, que és el Paquito de Rivera, amb el seu quintet nord-americà, que això és molt important assenyalar-ho. I a més, com a artista invitada tenim la Nat Cohen, clarinetista nord-americana. I el dia 5, doble sessió, arrenquem a les 7 de la tarda amb Sixun, que és una banda francesa de jazz fusió que va tindre molta predicació als anys 80. A les 9, i per tancar 4 dies de programació internacional, tenim a la Lee Rai. Però això no és tot. Després, moltes propostes que puguin atraure un públic molt divers. El dia 7 tenim el Polomedes, amb format cordes, se l'acompanyaran. Tenim el 8, un plat fort també, que és la Maria Schneider, amb la seva orquesta, i a gent tan important com l'Antonio Lizara o gent tan coneguda com l'Irene Reig, completament gratuït, només es necessita contactar per poder vindre, i això és el dia 8, també al Prat del Roure, amb un altre format, a les 20 hores. I tanquem el dia 9 amb Porcs i Ambers, l'òpera d'en Gershwin, jazzística completament, amb artistes del país com són les sopranos principals, la Maria Soler i la Joanaina Salvador, acompanyades pel Cric Barroc, o sigui l'Enric Bartomeu, amb el seu trio, i el que és l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA. És una jornada per tancar completament andorrana. A part d'això, ja és al carrer, amb actuacions a la plaça Copprínceps, va ser de dos documentals, un sobre el Paquito de Rivera, ell mateix el presentarà el dia 5 de juliol al Cinema I de Carrebany, i després un altre que farem a l'aire lliure, que és la recreació del famós concert de Colònia i tots els fets que es van donar. I això és una mica tot el que tenim en aquest festival.
3: Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons, qui us parla des d'aquest canal de música improvisada i de jazz, la Canícula Estival. Estem de celebració. I avui recupero una peça que tinc orgull d'haver contribuït amb la producció d'aquest disc, que es va editar ja fa un temps amb motiu del 20 aniversari de la mort de Miles Davis. I justament aquest any que es celebra el centenari del naixement de Miles Davis i que he publicat un llibre per l'editorial Enderroc Llibres dedicat al gran trompetista nord-americà i, en particular, a les seues vivències als Països Catalans des de l'any 1967 fins al 1989, tot el que va succeir a l'entorn de Miles Davis, les seues visites i les seues històries. Aquest llibre, que és Sketches of Catalonia, és el que també pren el títol d'aquest disc que es va produir l'any 2011, com deia, amb motiu dels 20 anys de la mort de Miles Davis, que va morir l'any 1991, el setembre de 1991, i en aquell moment jo estava dirigint la revista Jazz, encartàvem discos en cada publicació de la revista. Vam fer una producció pròpia que la vam encarregar al gran Joan Chamorro. Va formar una big band, la Miles Tribute Big Band, amb músics com Carles Benament, Matthew Simon, Llibert Fortuny, Jordi Bonell, Andrea Motis i molts altres solistes. I d'aquí va sortir un disc, aquest Sketch of Catalonia, amb repertori de Miles, amb aquesta Miles Tribute Big Band, i d'aquí hem escollit aquesta peça, Tutu.

0: Heu escoltat l'últim Sitges amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
2: Col·laboració especial de
0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: ja pots tornar a escoltar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.